0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Caixa Ontinyent prepara una nova línia d'ajudes per a facilitar que els joves puguin comprar la seva primera vivenda. La iniciativa, prevista per a 2027 a través de la Fundació Caixa Ontinyent, s'adreçarà a menors de 36 anys amb ingressos anuals de fins a 46.200 euros per adquirir immobles a la Comunitat Valenciana amb un preu màxim de 250.000. Les ajudes podran cobrir fins al 5% de l'import del préstec hipotecari, amb un màxim de 12.500 euros per persona beneficiària, distribuïts durant els tres primers anys de la hipoteca. Pepe Pla és el president de Caixa Ontinyent.
2: Nosaltres ja des de fa uns anys estem adherits als convenis amb l'ICO i a l'Institut Valencià de Finances, que això ens permet finançar el 100% de la vivenda a través d'aquest 20% que les institucions públiques avalaven. A aquesta ajuda anem a afegir-li dos ajudes més. Una és una ajuda directa que anem a aportar des de la Fundació Caixa Ontinyent i altra és l'establiment d'un compte vivenda.
1: Unes mesures que complementen els abasts públics i assistents al Pla de Vivenda Municipal, que preveu una inversió de més de 2,5 milions d'euros entre 2027 i 2030 per ampliar l'oferta d'habitatge i facilitar-ne l'accés. Per la seva part, l'Ajuntament d'Ontinyent aportarà fins a 1.000 euros addicionals per beneficiari. Compte els detalls, l'alcalde, Jorge Rodríguez.
3: El que l'Ajuntament farà és ajudar amb altres 1.000 euros, sobretot destinats a fer front a l'assegurança contra incendis, que, com sabeu, és obligatòria, i a els costos de taxació, que, com sabeu, també van a càrrec de la persona que adquirix.
1: I més qüestions que van passar al llarg de la jornada d'ahir i també van ser notícia, com la visita del vicepresident tercer de la Generalitat i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, que va visitar Ontinyent per a conèixer de primera mà el sistema de reciclatge de matalassos de l'empresa Ecoaqua. La tecnologia permet recuperar el 100% dels materials, des del ferro fins a l'escuma, i reutilitzar-los sense que acaben en un abocador. La visita també ha servit per a posar en valor el paper de les empreses innovadores i la necessitat de comptar amb el suport de les administracions per a impulsar aquestes tecnologies. El sistema ja es va utilitzar per a tractar més de 5.000 matalassos procedents de residus acumulats després de la dana. Paraules del conseller.
4: I aquests matalassos, que eren molts, al voltant de 30.000 matalassos, se van replegar en aquests punts de transferència, que se van poder rehabilitar. Així en esta nave, ja dic, més de 5.000, i com pues, hem pogut veure, tot el material que va plegar així s'ha tornat a reutilitzar, s'ha reciclat, per tant, no ha plegat res a ningú abocador, que era un poc l'objectiu d'aquest esforç econòmic i logístic que vam tenir que fer durant aquests mesos.
1: La visita a l'empresa ha sigut prèvia a una reunió entre la conselleria i l'Ajuntament per abordar qüestions relacionades amb la mobilitat i les infraestructures viàries, l'urbanisme i el desenvolupament territorial, així com la coordinació institucional per a avançar en les necessitats del municipi. Més qüestions. Ontinyent ha presentat el nou anunci Angeli, que se celebrarà el diumenge 8 de novembre amb l'objectiu de donar més protagonisme al cant dels angelets i posar en valor esta joia patrimonial. L'acte inclourà més d'un centenar de músics de les formacions vocals de la ciutat, el volteig de campanes de tres esglésies, una nova companyia de soldadesca vinculada als moros i cristians i el ball dels arquets. L'Ajuntament donarà suport econòmic a la iniciativa, que busca adaptar la tradició als temps actuals sense perdre en l'essència. De nou, escolten a l'alcalde.
5: Aquest immobilisme que de vegades tenim no som conscients de que és precisament quan ens quedem quiets quan fiquem en risc les tradicions. Si tu no sols mantens l'essència, sinó que rehaces l'essència, el que estàs fent és al revés, és dotar de major sentit a un acte que jo crec que és essencial a la ciutat i per tant jo crec que com a ajuntament no podíem més que rebre amb satisfacció, amb il·lusió.
1: A més, la capital de la Vall d'Albaida ha reprès les caminates saludables del programa municipal Ontinyent Camina, amb més de 150 participants en l'inici de la segona edició. La iniciativa, que va començar al febrer, ofereix rutes de 3 a 4 quilòmetres cada dimarts a les 10 del matí, amb eixida des de la Casa del Delme. Les caminates duren aproximadament una hora. Estan obertes a tots els públics i no requereixen inscripció prèvia. Són les 8 i 27.
6: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidisses què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llin. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
7: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
8: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
7: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
8: Borinot Bistro, Ontinyent.
1: La Diputació de València celebra avui el desè aniversari de Dival Directia, el programa de formació per al personal directiu i treballadors amb altres responsabilitats de les entitats locals. L'acte tindrà lloc a les 9 i quart del matí al Centre Cultural La Beneficència i reunirà l'actual president Vicent Mompó i els seus dos predecessors, Toni Gaspar i Jorge Rodríguez. La jornada servirà també per a inaugurar la sisena edició del programa i lliurar els diplomes a l'alumnat de la cinquena edició. També destaquem que la Diputació i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida han finalitzat les obres d'emergència del dipòsit d'aigua potable d'Atzeneta, una infraestructura que abasteix també Bufali, Montaverner i el Palomar, a més del polígon industrial d'Atzeneta. Als esports, la parella de l'Ajuntament d'Ontinyent, formada per Ivan, pilotari d'Ontinyent i Brisca, s'ha imposat a Montaner, Montparler i Marc Ortega, de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, en la Copa Caixa Popular Pro U de Raspall. I per acomiadar-nos, us recordem que Ràdio Ontinyent celebra avui, a Senya Events, una nova edició de Ser Empresarios, una jornada dirigida a pimes i professionals per a millorar les seues estratègies comercials. La trobada inclou dues ponències, a càrrec de Fernando Salinero i David Barrera, en horaris de 9 i mitja, 12 i mitja, 6 de la vesprada i 8 i mitja. Que tinguin una molt bona jornada.
0: Hoy por hoy.
9: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias y en este día de huelga indefinida en la educación pública en Madrid, varios activistas acaban de cortar durante unos señores 10 minutos la Castellana, que es la arteria central de la capital. La han tenido cortada en la hora Madrid. Varios activistas acaban de cortar durante unos señores 10 minutos la Castellana, que es la arteria central de la capital. La han tenido cortada.

0: picadeta que avui fem amb Tomàs Marín, que ja hem escoltat, i també amb Esteban Arroyo. Esteban, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, companys, què tal?
0: Així estem en una nova edició de l'Hoy por Hoy. Per què Esteban Arroyo? Bueno, pareix que està així perquè la tecnologia és com és, però no està així a l'estudi. Tampoc està amb nosaltres Carmen Úbeda perquè, bueno, conta-ho tu, Esteban, on esteu ara mateix? És una història que vam parlar d'ella ahir a la picadeta, precisament.
1: Efectivament, hem eixit al carrer i se n'hem vingut als salons Sénia d'Ontinyent, que estan al polígon el del Teler de la ciutat, i on està realitzant-se un esdeveniment, com dius, que ahir parlàvem d'ell, sí. Una nova edició de Ser Empresarios. Exacte. Que és una iniciativa de la cadena Ser i que avui està oferint-se així a la capital de la Vall d'Albaida en diferents sessions, en la qual doncs és una molt bona oportunitat per a comerços i empreses xicotetes i mitjanes per a pues, oferir el seu producte, els seus productes a través de les zones de Ràdio Ontinyent, i del qual després parlarem i oferirem doncs el que estem gravant ara mateix.
0: Perfecte.
1: Per després doncs escoltar-ho.
0: Perfecte. Això serà un dels continguts que tindrem avui a l'Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida, però abans d'anar a ixe Ser Empresarios que s'està duent a terme ací a Ontinyent en la jornada d'avui, també parlarem d'ací uns minutets després de la pica de Tamsallo Gandia, que és la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent, perquè ahir es va posar en marxa la segona edició d'Ontinyent Camina, una iniciativa que ha començat amb més de 150 participants i que busca fomentar l'activitat física, però també les relacions socials. I parlarem d'ella, d'esta nova iniciativa, però no només del que ha començat, sinó del que ja s'ha fet. Cada vegada més persones s'estan animant a participar i volem saber quines són les novetats de la programació també de Tardor de la Casa del Delme, que es va presentar fa uns dies, i volem aprofundir un poquet més. I tot això serà amb Sallo Gandia en esta primera hora de programa. Després, com hem escoltat, s'acostarem a ixe Ser Empresarios Ontinyent, perquè és el que tenen que contar els protagonistes. I després, la cultura va tindre o tindrà un espai important avui en el programa, perquè el pròxim 7 de novembre, encara queden unes setmanes, però avui, hem conegut la notícia, el Teatre Txegaray d'Ontinyent acollirà una gala de dansa clàssica amb alumnes d'algunes de les escoles i conservatoris més reconeguts d'Espanya. Però, clar, darrere d'esta cita és que també hi ha una història que volem contar. Mireu, vos presentarem a Javier Martínez. Qui és? Javier Martínez és el pare d'una alumna, ells són d'Ontinyent, però és una alumna que està a l'escola de dansa d'Elx, que és la que organitza esta gala des de fa 3 anys, 4 a més té. I ell, en un moment donat, va pensar que era bona idea celebrar-la a Ontinyent, perquè, ja sabeu, tot el que tenim a ser Ontinyent si parlem de ball i de dansa. I avui parlarem amb ell per a descobrir com va sortir la idea, com acaba fent-se realitat i què podrà trobar el públic, evidentment, en una gala com esta. I acabarem el programa amb Jesús Insa i la seva playlist habitual de cada dimecres, esta temporada, que ja puc avançar que avui ha triat una paraula curteta com a leitmotiv. És curteta, però també és contundent i que tots hem utilitzat alguna vegada. Stop.
1: Stop.
0: Ui, escoltarem cançons que tinguin la paraula stop.
2: A mi ja em veuen al cap.
0: Sí, però quina?
2: Stop. Wait a minute.
0: Mira.
2: De Bruno Mars.
0: No està, crec que no està en la playlist, però...
2: però veus, ja n'hi ha una.
0: Veus, ja n'hi ha una. És que te ve sempre...
2: Don't stop me now. No vaig a cantar.
0: Veus, molt bé, ja tenim dos, ja tenim. Bé, doncs, d'esta manera acabarem el programa d'avui amb Jesús Insa i cançons amb la paraula stop, que no sé si estaran estes dos que ha cantat així Tomàs Marín,
2: Tant de bo,
0: Però podria ser, efectivament.
2: La clavola màgica.
0: Sí, senyor. A su al Hoy por Hoy, després a l'hora 14, Tomàs.
2: Li preguntarem al Soller, no? Cançons perquè siguin stop o no stop. Bueno, estarem pendents d'aquestes entrevistes al nostre Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, perquè avui la ràdio i els seus esdeveniments extraordinaris van agafar protagonisme com no, i volem conèixer com estan les coses per Sénia Events, amb vigent venta de Ser Empresarios. Escoltarem les declaracions de Sallo Gandia, farem un repàs del que ens conté la regidora de l'Ajuntament d'Ontinyent en una jornada on estem pendents d'aquest lluit que us comentava a l'inici, bueno, que us comentava, tant a les 7 i 20 com a les 8 i 20 en l'informatiu matinal per a començar i ser lluït, que està realitzant-se des de les 10 del matí a l'Audiència Provincial de València, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, eixos jutjats on s'estan demanant 4 anys de presó per abusos a una xiqueta de 12 anys, una xiqueta menor de la seva parella al municipi d'on tinguin. És una notícia que, sincerament, l'únic que es produeix és fàstic, la
0: sí,
2: veritat,
0: totalment.
2: I que condemnem rotundament. És un dia també en el que estem molt pendents de l'àmbit del trànsit. Ja comentàvem la setmana passada, per exemple, com estan les coses pel que fa al túnel de l'Olleria, que anem a tindre que esperar 6 mesos més amb aquests embussos que solen produir-se a les hores puntes.
0: Sí.
2: De bon matí a les 7 i mitja no cal aixina, ja em salta l'alerta de la DGT, comença ja a vegades estar en blau el que és la carretereta i sent color groc, també a les 2 i mitja de la vesprada. Doncs anem a posar el focus en altra carretera, que esta sí que ja s'ha remodelat, ja s'ha arreglat, que la CB641, que connecta el municipi d'Albaida, i allà lo hem referit, i aquest tram ja s'ha renovat per part de la Diputació de València. És un dia també de prèvia, és la prèvia eixa cloenda de l'Aliança de Ciutats Industrials, d'aixos esdeveniments que estan duent-se a terme al llarg de les passades setmanes, serà a la sala Joan de Jones de Bocairent. Us comentarem un poc quin és l'itinerari i tota la programació que tenim per a la jornada. També entrarem en el nostre apartat cultural i tancarem, com sempre, en la crònica esportiva.
0: Fantàstic. Mira, anem a aprofitar, ja que estem en hora 14 i que abans estàvem parlant de l'horatge i del temps i que
2: exacte,
0: arriba el cap de setmana, perquè ens acaba d'arribar una última notícia des de una última hora des de l'Ajuntament de Bèlgida.
2: Exacte, perquè ja s'està confirmant i sabem que va ser un cap de setmana sobretot carregat ja d'esdeveniments. El cap, per exemple, Malfevida, la fira del comerç del municipi de Bocairent, per exemple, a Malfevida esta vesprada
0: es reuneixen
2: entre organització i ajuntament per veure si es tira avant o no l'esdeveniment, que puga passar com, per exemple, com la Paula del Duc, que es va poder ajornar a la setmana següent. Contar-los que la mostra d'artesania de Bèlgida prevista per a este cap de setmana es va tindre que ajornar per aquestes males previsions pel que fa a l'horatge. Està esperant-se i està mirant-se a hores d'ara, està sopesant-se el fet de que es puga realitzar el cap de setmana del 23 al 25 d'octubre. És la primera confirmació oficial. A lo millor al llarg de la jornada de demà poden arribar inclús més.
0: Estarem pendents perquè hi ha moltes coses, no només està el Bocairent que ha dit Tomàs, està la de Bèlgica, que ja sabem que és a Jorna, està el Malfevit, també a Seontinyent està el Tic Tac al Parc, que sabem serà una jornada del dissabte. Estarem molt pendents.
2: Tenim la Deucà, Fundació de Seontinyent.
0: Efectivament, perquè poden passar moltes coses, encara estem a dos, tres dies d'eixa previsió. Ja sabeu que les previsions canvien i molt en hores, i quan estem parlant d'una dana, perquè és una dona la que està entrant, que no vol dir que això descarregui tot el que té que descarregar, però que està entrant al nostre país, doncs veurem què passa en les pròximes hores. Però heu d'estar atents als canals oficials i sobretot a Ràdio Ontinyent, al nostre país, doncs veurem què passa en les pròximes hores. Però heu d'estar atents als canals oficials i sobretot a Ràdio Ontinyent, a les 7, que us contaré.

0: amb David Cerdà, que és l'entrenador de l'Albaidense. Si busques similituds entre els equips, ambdós són de la Vall d'Albaida i també ambdós són invictes a hores d'ara. Són equips que no coneixen la derrota. Per exemple, el conjunt de Roberto Carlos a hores d'ara ocupa la primera posició conjuntament amb el Promesa Sueca, 13 punts en 5 partits disputats, i l'Albaidense, 3 partits disputats, 3 victòries, encara que el partit d'este cap de setmana que tenien que jugar davant el Banyeres s'ha posposat per al 30 d'octubre pel que fa a les festes i tot això. Vale. I allà què vau dir? Faltaria
1: molt bé,
0: més.
1: Clar, molt bé, molt bé.
0: Així que s'han canviat. Bueno, és un partit de molts contrastos, de moltes diferències. Parlem de dos equips que tenen el mateix objectiu també, el fet d'aconseguir ascens en les seues respectives categories, però també eixa rivalitat, eixa proximitat, doncs se deixarà un partit d'allò més que interessant al Beniati, on esperem que l'Albaidense isca en tot i el Llutxem tracte de buscar rotacions i provar cosetes de cara als pròxims partits. Són uns partits molt interessants, com per exemple ixe contestant o Llutxem que realitzarà diumenge a les 5 de la vesprada al municipi de la comarca del Comtat. Per altra banda, vull parlar també d'altres dos equips, perquè anem a començar el nostre Ser Deportivos parlant amb el nou entrenador del Beringàning, que és Mario Méndez, natural de Xeraco. L'any passat va entrenar a l'equip de Muro i enguany s'ha estrenat amb victòria, amb un més 3 en l'últim minut, minut 90, davant el Tavernes amb gol de Naïm. I tancarem amb el Bocairen, segona valenciana, per a que es compte les sensacions per al partit davant l'Apolo, també diumenge a les 5:15 de la vesprada. Parlarem també amb Miquel Úbeda.
1: Fantàstic, això és el que podrem escoltar al Ser Deportivos. Si ara
0: tenen de tot, eh? De Lliga, Comunitat, defensa de ser la valenciana.
1: Ja parlarem un dia de per què no t'agrada la Copa. Com és...
0: Allà parlarem.
1: Això m'agrada.
0: Ja tens de sobre.
1: Els formats, a mi m'agrada quan estan ahí.
0: Està ben tirat, no ho negue, però crec que hi ha que pegar una volteta perquè, al cap i a la fi, si un equip se'l vol prendre en sèrio, un equip que se'l pot prendre en sèrio com a tal que sap que té possibilitats d'aconseguir, és un equip de Lliga Comunitat. I l'única, podem dir, gràcia que pot arribar a tindre és el fet que te classifiques a la Copa del Rei, que és el que li ha parlat al Tavernes. Però clar està que hi haurà objectius diferents, respecte a uns equips o altres.
1: Val. Esteban Arroyo, La Ventana, què tenim?
2: Doncs sabeu que quan anunciem el contingut de la Ventana és a aquestes hores, i des d'ara fins a les 7:20 doncs pot canviar qualsevol cosa.
1: Sí.
2: Efectivament, ahir vam anunciar un contingut que al final no va poder ser. Ahir vam parlar d'una exposició molt interessant que hi ha a la capital, a València, sobre el pintor albaidí, l'il·lustre pintor albaidí, Josep Segrelles, però avui sí, pareix ser que tindrem a l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal, per parlar d'eixes importants ajudes que atorga l'Ajuntament per a rehabilitar el casc antic. Això és el que tindrem avui a partir de les 7:20.
1: Perfecte, ja ho tenim tot. Ja tenim tot el que hem preparat de les diferents programes de Rantient, i com diu Esteban, poden passar moltes coses, i si passen les coses, les contarem així a Radio Tinyencer. Tomàs Mani, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Miguel.
1: Esteban, moltíssimes gràcies.
2: Vinga, fins ara.
1: No res, anem amb el primer contingut de l'Oi por Oi. Escoltem uns anuncis i anem a per ell, vinga.
3: En la SER, Oi por Oi on tinyem Baida al Baida.
4: Bocairent celebra la seua fira de comerç. Dissabte 17 i diumenge 18 d'octubre gaudix d'un cap de setmana ple d'activitats. Música, danses, gastronomia, comerç, espectacles, exposicions i propostes per a tota la família. Vine a Bocairent i viu la 19a Fira de Comerç.
5: Este dissabte 17 d'octubre vine al Parc Mestre Ferrero. Arriba tic-tac al parc. Viu una gran jornada familiar amb bici, ruta, tallers, castells inflables, contacontes, ritmes del món i l'espectacle itinerant 2 amb batucada en viu. Totes les activitats són lliures i gratuïtes. T'esperem. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
6: Ay, vengo de ver a Isabel y no sabes lo bien que huele su casa.
7: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Vila Hermanos.
6: Ah, ¿tienen outlet?
7: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Vila Hermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Vila Hermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atxeneta de Albaida.
8: Cuando compras un camión usado, puedes comprar kilómetros o puedes comprar problemas. En Valsur Truck eliges Man Top Use. camiones revisados en Taller Oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía y financiación.

0: 12 del migdia, 41 minuts. Estem en directe a l'Avui Por Hoy, on tinguem el Vall del Baida. En este dimecres, 14 d'octubre de 2026, anem a parlar en este inici del programa de caminar. Per què? Perquè caminar és una de les activitats més senzilles que podem fer per cuidar-nos. No necessitem grans equipaments, ni pagar una quota, ni tampoc estar en una forma física extraordinària. A los hechos me remito, pero una cosa es saber que caminar ens va bé y una altra es trobar el moment, les ganes i de vegades algú amb qui compartir el passeig, perquè jo crec que compartir, com diu aquell, és molt millor. I ahir es va posar en marxa la segona edició d'On Tinyent Camina, una iniciativa municipal que ha començat amb més de 150 participants, superant la resposta que va tindre en la primera edició. I volem saber què hi ha darrere d'esta acollida, com es planteja la continuïtat del programa, etc. I per això hem convidat avui a Sayo Gandía, que ja sabeu que és regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'On Tinyent, i ja està així amb nosaltres. Sayo, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Has vingut caminant?
1: Home, per suposat, sempre camine.
0: T'imagines?
1: Sí, sí. No? És més fàcil caminar que trobar un lloc d'aparcament.
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. I a més, així tenim les distàncies, són sí, sí. Xicotetes, i està molt bé caminar i passejar per la ciutat. Ahir, com deia jo abans, allò vau arrencar la segona edició, si no m'equivoque, ja d'este On Tinyent Camina, més de 150 participants. Jo no sé quan vau començar, crec que va ser en febrer, si no m'equivoque. Imaginàveu que tindríeu esta resposta?
1: Bueno, pues la veritat és que no. De fet, a l'empresa que vam contratar un poc, perquè una part de On Tinyent Camina també té aquesta sensibilització ambiental, no? D'una monitora que ens conta cosetes al llarg del recorregut sobre natura. Ella em va dir que en altres experiències que havien fet en pobles, pues que començaven en 10 persones, 15 persones, i poqueda a poqueda anava més. Bueno, pues On Tinyent el primer dia ja va acumular a vora 70 persones, i ese primer dia, en la primera convocatòria que van fer. I bueno, i ahir va ser la sorpresa la quantitat de gent que va vindre, i moltíssima gent nova, gent que ja és fidel al programa, però molta gent nova que va voler adherir-se. Ahir va ser més un encontre, sí, i una explicació de com anava a fer-se, per a ja després anar dividint els grups i seguir aquestes caminades que fem els dimarts.
0: La gent que repeteix, com tu dius, que ha tornat, què vos conta? Per què han tornat? Què és el que han trobat, que van trobar en les primeres caminades per a tornar a estar ahí?
1: Bueno, jo comentem, perquè com anem caminant i passejant, pues ells comenten i te diuen, no? I és el que diem, doncs, que caminar a soles és molt avorrit.
0: Totalment, no? D'acord.
1: És molt avorrit. Sin embargo, quan vas caminant en gent, vas xerrant, uno te pregunta una cosa, un altre trau un altre tema de conversa, estàs fent la caminada i no t'estàs donant comptes. Després, el que aprens en aquesta caminada, ve Marta de l'empresa Quiros, i ella es fa aquesta explicació, no?, de, pues, sobre aus, o sobre natura, o sobre arbres, o sobre vegetació. Es agrada molt fer aquestes paraetes on descansem, i ella aprofita per fer les explicacions. També perquè, com ve gent de totes les edats, pues, sobretot la gent major, aporta coneixements, aporta vivències. Clar. Passem per barris, te conten, no?, de així vivia ma mare, o jo em vaig criar així, i és molt bonic. La veritat és que és un programa que, més que aquest exercici físic, que és important fer, és aquest valor social, no?, i de convivència i de relació que té.
0: Anem a contar a la gent que no sàpiga encara, i potser s'està enterant per la ràdio, com són aquestes caminades? Vull dir, hi ha diferents rutes, imagine, o com es fan, en quins dies, etc.
1: Sí, pues, i enguany hi ha una novetat que després diré, però bueno, en què consistís, no? Nosaltres es presenta la gent en la Casa del Delme, i allí fem la entrega de passaport i la targeta identificativa, en cas de que alguna persona, pues, es gire un peu, n'hi haga alguna situació en què tu tingues que portar una persona a un hospital, que porte un telèfon a on puguen cridar, no? De avís. I ahí dividim els grups. N'hi ha un grup més intens per a aquesta gent que està més preparada físicament i vol caminar més a pressa i fan rutes un poc més dures, no? I després una que és la que jo anomene, pues, de barcella, de xerrar, d'anar a un ritme també més adaptada per a que pugui participar tot tipus de gent. Clar. És molt inclusiva. De manera que tenim una persona que ve en cadira de rodes motoritzada o això, i ja els mateixos usuaris van dient: però si no, que ve i no podrà passar en la cadireta, no? Pues anem tinguent en compte aquests detalls i fem, bueno, és una, dura una hora, vale? Una hora, hora, 10 minuts. Ells tenen un passaport en què cada vegada que venen a participar se'ls posa un segell, i ese passaport el que permet és anar aconseguint recompenses, no? Pues en l'anterior edició, per exemple, la recompensa va ser que qui tenia 10 vegades sellat el passaport, pues van fer una eixida que es va anomenar on tenien caminar vora mar. Vam anar a Gandia, vam caminar vora mar, vam esmorzar allí mirant el mar, i després vam tornar, no? Pues tenien que tenir un mínim de 10, perquè clar, no volem que a última hora s'apunte tot el món. I això, no? Entonces posem un requisit. Que i enguany anirem creant aquests incentius també per a que la gent se motive, no? I això. Enguany, com a novetat que he dit, és que com algunes persones coneixeran, un programa que és Dia S'Activa, que portaven els centres de salut de la ciutat per fomentar també que la gent caminara els divendres, i d'aquesta manera era com una recepta mèdica, no? De això. Bueno, pues les metgesses i infermeres que estan portant aquest programa es van posar en contacte amb mi per a intentar, si no fusionar-lo, per a deixar-lo en un dia només, fomentar que es caminen dos dies. I es van demanar la possibilitat de que elles pogueren també posar i segell en el nostre passaport per a que aixina la gent, en comptes d'un dia, pugui ir a caminar dos dies. A més, ens han oferit l'acompanyament d'una infermera en la ruta lenta que fem des de l'Ajuntament, esta que fem més adaptada, els dies que hicim. Així és que crec que és posar en valor molt important això, però sobretot posar en valor i ses qüestions que tu vas escoltant en el dia a dia. I vos puc contar anècdotes, no?, d'una dona que dia que feia no sé quants anys que no havia eixit, que la va obligar la filla a vindre el primer dia, i que ara, o siga, el dimarts pa d'ella és un dia sagrat, o siga, té que anar o sí o sí. Val? Clar, i això t'alegra.
0: És que això, clar, és que t'anava a dir abans que, clar, que una de les dificultats, com jo també he comentat, per a fer exercicis és mantenir la constància. I jo crec que quan trobes històries d'aquestes característiques, això el que et fa és no, vaig a seguir perquè vaig a trobar-me algú que me va contar no sé què, perquè vaig a trobar-me algo, perquè vaig a eixir perquè fa no sé quant de temps que no eixc, no? I que no vas a soles.
1: Clar, aprofiten companyia també per a fer-te consultes, clar, sobre l'Ajuntament, o passen persones que ells diuen: i esto què va passar en esto? Pues per exemple, quan passen per el matadero, no? I què passarà en esto? Pues jo us conte, tal, com està la situació, o passen per un altre espai, pues esto anem a renovar-ho. Tenen curiositat també per aquesta transformació que estem fent de la ciutat, que te permet veure-la en aquestes caminades que fem. I ho dic com un exemple, per exemple, ahir vam aprofitar per fer la presentació del nou programa, de com anava a funcionar, contar-los tot el tema també de centres de salut que anaven a sumar-se, i clar, vam fer la foto final en el Parc de les Mamas Belgues.
0: Molt bé.
1: Val?
0: Molt
1: perquè,
0: bé.
1: Com sabeu, pues hem rebut un premi.
0: Bueno, no sé quants premis ja porta.
1: Sí, però en este cas jo vull destacar una curiositat, no? Sí. Perquè la gent preguntava, no? De qui ha presentat, qui tal? Bueno, pues en esta ocasió ningú s'ha presentat a un premi.
0: Això és molt bo.
1: No són uns premis en què tu te presentes, sinó és un premi que ha tingut una doble sorpresa i una doble... Estem molt contents perquè ens l'han donat, perquè han observat tot el que nosaltres al llarg del temps hem fet en reconvertir aquesta zona de risc, que era reconvertir-la en un parc que protegís, que connecta i que deixa i permet caminar, no? Pues em contava la directora tècnica de les ciutats ciutats que caminen, sí, no? Em contava que han estat seguint-nos, veient què coses fem en on tenien, com potencien que la gent isca al carrer, que la gent camine, que la gent passege, no? I s'han fixat en activitats que nosaltres promocionem sobretot en el carrer, com és On Tinien Camina, sí. com és el Festival de Primavera, com és el Tic Tac al Parc, perquè és un complement total a aquesta renaturalització que nosaltres vam fer. És complementar en activitats i en vida aquesta zona que necessitava de fer-se. I bueno, i és una alegria perquè m'estava contant la directora tècnica, li vaig sí. preguntar, i com s'ha decidit, pues, diu que entre 100 projectes de ciutats, ells fan una proposta i després és un jurat tècnic que està... És un jurat tècnic professional, val? Sí, sí, que tenen un prestigi reconegut en l'àmbit de la recuperació de l'espai públic i del foment de la caminabilitat, no? Jurat format per persones de tècnics de París, tècnics de Toronto, en contava ella. I nosaltres vam quedar entre els 10 finalistes. I bueno, pues On Tinien va ser una de les ciutats elegides, i a més no som una ciutat que estiga adherida a la xarxa de ciutats que caminen, val? Sinó que això pues, ho farem ja en un futur, evidentment, bueno, després d'haver rebut este premi.
0: Més alegria encara, no? Perquè clar, és reconèixer el treball, és reconèixer la feina que s'està fent. Quantes alegries està durant ixa zona, des de que va passar el que va passar, d'una catàstrofe que ja ho hem parlat milers de vegades, s'ha reconvertit, i quantes alegries s'està donant després, i no sé les que quedaran, Sallo, perquè jo ja en tinc...
1: Sí, perquè de vegades la gent te diu, home, pues tampoc, moltes vegades no s'entén, no? El per què estos premis, no? Què es premia en el Parc de les Mames Belgues? Pues es premia que la millor manera que n'hi ha de protegir és haver entès que de vegades pues n'hi ha que transformar els espais, n'hi ha que eliminar les vivendes que tenien un risc en cas d'una altra dana, val? I tornar aquest espai a la natura, però sobretot tornar aquest espai a les persones per a poder gaudir-lo, no? Entonces, moltes vegades el que es premia és aquesta valentia, no? Que va tindre este ajuntament, este alcalde nostre, que va ser valent en un moment de prendre una decisió que no va ser fàcil, val? I això és el que està premiant-se, a banda després de, evidentment, el projecte que es va fer per part de l'equip redactor sí. d'arquitectes, que també va ser, van saber veure com transformar aquest espai, com tornar el riu a la ciutat per a que la gent pugui caminar sense tindre aquestes barreres o aquests obstacles que abans te separaven del riu.
0: Doncs enhorabona per el premi, també volíem xerrar d'això, però clar, ahir vau acabar allí al Parc de les Mames Belgues, però les caminates ixen de la Casa del Delme, que també és un lloc que vull parlar avui, de la Casa del Delme i de la programació de tardor de la Casa del Delme, que vau presentar fa uns dies. Jo no sé si ara que la Casa del Delme ja porta temps funcionant, pots fer un balanç de la resposta ciutadana? S'ha convertit ja en l'espai de trobada que imaginàveu? Sallo?
1: Pues mira, porta temps funcionant i encara està venint gent que no l'havia vist. Curiosament, ahir, jo estic anant a l'inici de totes les activitats, pues, sí. un poc per saludar, donar la benvinguda i presentar als monitors que van a donar les activitats, i ahir encara venia molta gent que no coneixia l'espai, con lo qual és una alegria perquè, una, tota la oferta que hem fet d'activitats ha estat completa. Lo més bonic és quan tu entres a veure una activitat com està funcionant, veure aquesta franja intergeneracional, que és el que pretenien, que es fera, que aquest centre, que en un principi es va anomenar centre intergeneracional, nosaltres el vam rebatejar en la Casa del Delme, perquè és que lo de la paraula intergeneracional no és fàcil.
0: No és fàcil.
1: Però sí que el que vaig pretendre era que aquestes diferents franges d'edat conviviren d'una manera natural, no buscant, no? Anem a fer una activitat perquè vinguin alumnat i majors, no. Que deixa de manera natural a anar produint-se aquesta relació.
0: Jo no sé si això és més complicat a l'hora de programar. Saps com te dic? Perquè sempre, quan se fan programacions, sempre pensem, bueno, fem això, com tu has dit, això pels xiquets, això per la gent més major, això pels, saps, adolescents, tal, no sé què. No sé si és més complicat. No, anem a fer-ho que la programa siga perquè de manera orgànica pugui ajuntar-se la gent que vulga.
1: Sí, sí, és més complicat. És més complicat sobretot perquè els interessos són diferents. Clar, anem a ser realistes, no? Evidentment. Però què el permet també aprofitar d'una millor manera l'espai. Per què? Pues perquè pel matí la gent jove normalment està en classe, està estudiant, està fent coses. La gent major o les persones que estan jubilades o estan aturades o no tenen o no treballen tenen més disponibilitat de temps. Entonces tu promous activitats durant el matí per a persones de que d'aquestes edats que puguen que l'espai estiga ocupat. Per la vesprada ja són activitats més intergeneracionals o dividim dies, no? Pues dilluns anem a pensar-ho més, l'activitat que anem a fer de jocs de taula anem a pensar-la més per a gent més major, i els divendres que ja la gent jove està més desocupada anem a plantejar-la per a que siga més familiar o més intergeneracional, no? Els dissabtes lo mateix, intentes anar també jugant en aquestes franges d'edat, també en la disponibilitat del temps de la gent i en els diferents horaris que la Casa del Delme té.
0: Claro. Per a no, perquè anem acabant ja, per a no contar totes les activitats que heu programat, com pot accedir la gent a aquestes activitats, com tota la informació que Uga tindrà? Ah, pues jo vull a la Casa del Delme, ostres, jo no he anat encara. Bueno, on pot entrar per a saber la informació?
1: Pues bueno, nosaltres tenim un Instagram de la Casa del Delme que normalment l'Ajuntament sempre compartís, també per no col·lapsar la pàgina de l'Ajuntament intentem tindre un Instagram propi on la gent pot mirar totes les activitats que nosaltres anem proposant. Vam fer una publicació de les activitats que són permanents per a que la gent poguera inscriure's i això ja s'ha completat tot. O sea, encara queda alguna placeta en alguna activitat, però no llista d'espera, no. Hem pogut omplir tots els grups i en el grup que a lo millor queden dos o tres vacants, pues ese grup es queda obert per a que la gent que vulga puga anar i encara inscriure's. Val? I després tenim una agenda cultural d'activitats que anirem anunciant ja independentment. Tenim això i tenim un canal de WhatsApp també de la Casa del Delme. I en principi, aquestes són les dues vies que tenim. Estem treballant ja i acabant pràcticament tots els detalls d'una pàgina web pròpia per a que la gent puga consultar les activitats, horaris, disponibilitat de les sales, perquè a banda de la programació que oferís l'Ajuntament, també oferim l'espai per a gent que no té una seu social, no té un lloc on celebrar o bé reunions, o bé una activitat, pues, a ir una associació. Dies que nosaltres no tenim un local, voldríem fer la presentació d'una psicòloga, un llibre molt interessant i tal. Bueno, pues, nosaltres també facilitem els espais, la gent es reserva i se'ls facilita per a que puguen fer allí les seues presentacions o les seues reunions.
0: Doncs caminant, hem arribat quasi a la una, Sallo?
1: Sí, sí.
0: I hem parlat de moltes coses i molt interessants.
1: Sí, sí, sí.
0: Sallo, bon dia, moltíssimes gràcies per
1: haver estat amb vosaltres. Gràcies a vosaltres per estar sempre ahí donant-nos veu.
0: Gràcies. I continuarem xerrant, perquè estem mirant el cap de setmana i el cel. Ja no vull dir res més.
1: Sí, jo tampoc.
0: Gràcies, Sallo. Adéu.
1: Gràcies, adéu.
0: Nosaltres arribem a l'una del migdia. Ja sabeu que arriba la informació nacional i internacional i després tornem amb més coses. Així, a l'Oi por hoy, on tinyen Vall d'Albaida.

0: en la SER. Hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida.
1: Bocairent celebra la seua Fira de Comerç. Dissabte 17 i diumenge 18 d'octubre gaudix d'un cap de setmana ple d'activitats. Música, danses, gastronomia, comerç, espectacles, exposicions i propostes per a tota la família. Vine a Bocairent i viu la 19a Fira de Comerç.
2: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
3: La mayoría de los colchones ya no son estándar. Más altos, más largos. Entonces, ¿por qué seguimos comprando sábanas bajeras y protectores que no ajustan? En Mablaco hacen sábanas bajeras y protectores a medida y de gran calidad para que ajusten perfectamente desde el primer día. Sin arrugas, sin esquinas que se salen. Más comodidad, más descanso y mucha más duración. Ven e infórmate de lunes a sábado de 10 a 1 y media en nuestra tienda de la calle 2 de Mayo, número 105 de Ontinyent. Y también en mablaco.com.
4: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este divendres, 16 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Rogles de cançons i misèria. Una emotiva proposta de Cactus Teatre que combina teatre, música i cançons tradicionals per retre homenatge a les dones de la postguerra.
5: Jo el que no entenc és per què si treballem com els homes...
6: Parlant així no trobar marit en la vida.
4: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
0: Hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
7: Una 26. Anem a parlar de dansa clàssica. Jo crec que és una d'aquestes disciplines en què tot sembla fàcil quan ho fan els que saben, saps? Perquè si ho fas tu és... impossible, en el meu cas. Els veiem moure's per l'escenari amb una elegància extraordinària i quasi ens oblidem de les hores d'entrenament que hi ha darrere, de la disciplina i de tot l'esforç que hi ha darrere també de cada moviment. I quan parlem de ballarins molt joves, encara té més mèrit, jo crec. Mireu, el pròxim 7 de novembre, anoteu ja la data, 7 de novembre, el Teatre Txegaray d'Ontinyent acollirà una gala de dansa clàssica que reunirà alumnes d'algunes de les escoles i conservatoris més reconeguts d'Espanya. És una cita que arriba a la nostra ciutat després que els seus organitzadors es plantejaren canviar d'ubicació i algú pensara que Ontinyent podia ser un bon lloc per a celebrar-la. Eixa persona, eixa algú, es diu Javier Martínez, que coneix molt de prop el món de la dansa perquè té filles que estudien i que ballen i ja s'està escoltant. Javier, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Què tal? Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres.
8: Moltes gràcies.
7: A veure, Javier, parlem valencià en castellà, com tu vulguis, com tu...
8: Bueno, jo em trobo com de les dues formes.
7: No, sí, pues en valencià, perfecte. Que okay. Tu arribes a esta gala per la teua filla, no? Perquè conta-us un poquet quina és la intrahistòria de com arriba Javier Martínez a esta gala.
8: Pues, a veure, la veritat és que la meua xiqueta balla en una acadèmia d'Elx que es diu AMB, Alba Martínez Academy, i tots els anys, esta és la quarta edició, tots els anys esta gala s'ha fet en Alacant.
7: Sí.
8: I enguany tenia intenció de canviar de lloc. Bé. Es va proposar, tornant d'un viatge de Huesca en el Nijinsky, en un curs,
7: sí.
8: Van parar i es van fer un cafè i van comentar i la seva intenció era canviar de lloc i proposava Albacete, en fi, algunes places.
7: Sí.
8: Però degut a la quantitat de seguidors que té la dansa, que té el ballet, així en Ontinyent, jo li vaig dir, per què no ho fas en Ontinyent? Segur que té una acollida formidable.
7: Que bé.
8: Li vaig proposar el Txegaray, perquè és un teatre molt bonic. Ells van entrar a veure les fotos i la plaça i demés, i la veritat és que és espectacular. Mm. Damunt peatonal, superbonica, i el teatre també. I entonces van dir, bueno, pues intentem-ho, i finalment, pues, ha eixit. És que m'encantats, la veritat.
7: Clar, el camí no és fàcil, perquè, clar, jo deia al principi, no saben què hi ha darrere del treball dels ballarins o les ballarines, però tampoc sabem molt ben bé què hi ha darrere d'una gala d'aquestes característiques. Perquè he dit jo al principi, Javier, que és una gala que va reunir a escoles i conservatoris dels més reconeguts de tota Espanya, no? El tema de l'organització, com és? ¿Cómo es la organización de una gala de estas características?
8: Bueno, yo puedo comentarte en primera persona de lo que yo me encargo.
7: Claro, porque claro,
8: la organización del contacte en els conservatoris i demés, això és cosa d'Alba, que s'ha encarregat directament ella, junt amb Maria, que són els dos organitzadores.
7: Sí.
8: I jo m'he encarregat un poc de coordinar així, i el que he fet ha sigut buscar financiació privada en sponsors que ens han ajudat a aquesta gala es puga fer, i han col·laborat moltíssimes empreses de la zona i algunes de fora, com és lògic, però gràcies a aquestes col·laboracions esta gala es pot fer, perquè té uns costos molt alts, clar, lògicament, desplaçar a tanta gent.
7: Clar, és que m'agrada molt eixa part, perquè sempre també parlem de, pues, això, de la producció, dels ballarins, de les ballarines i tal, però això ho té que pagar algú. Saps? És que, clar, això costa uns diners, no? I mai pensem, perquè a lo millor veiem el cartell i veiem, no sé, pues, empreses, patrocinadores o col·laboradores i tal, però això s'ha d'encarregar algú, no? I en este cas és el que has fet tu, no? Com de dur o com de senzill o com de fàcil, de l'1 al 10, ha sigut la faena o la tarea encomendada, Javier?
8: Sincerament, el contactar les empreses perquè col·laboraren ha sigut, en la majoria de les ocasions, per telèfon, i no ha sigut massa costós, perquè la gent està molt predisposada, hi ha molta afició, i com demanàvem una col·laboració voluntària, sense ficar, tens que ficar tant diners o el mínim és tant, no, el que tu vulguis i el que consideres oportú, pues la gent s'ha volcat. I no ha sigut massa complicat. Ha sigut més complicat el coordinar tot, el parlar en ajuntament. Una persona com jo, que no tinc experiència en este tipus d'eventos, pues em costa el doble. Sí. El nerviosisme de dir, ¿y ahora qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo tal? En fi. Però bueno, finalment sí que ha eixit.
7: En algun moment, has de ser sincer ara, Javier, en algun moment has pensat o vas dir tu a tu mateix, ¿pa què te metes, Manolete?
8: Sí, moltes voltes. Quasi que a diari. En un nou problema que isquera, ho pensava. Quan ho solucionava, dia, bueno, no és para tanto. Però tornava a eixir un altre dia, pa què te metes, Manolete? Però bueno, al final...
7: Però és una
8: quan
7: sensació...
8: Quan ja tens la feina feta...
7: Clar, jo sí. t'anava a dir això i t'anava a preguntar per això, no? Quan ja acabes, quan ja has passat tots els problemes o els obstacles que t'han posat i has solucionat tot i està tot fet, clar, jo crec que la satisfacció té que ser com guanyar un partit de futbol a l'últim minut i de penalti.
8: Efectivament, és increïble. La sensació de... Uf, de satisfacció, de dir, che, que maravilla, lo que... Sincerament, ho considero com un logro de dir, anem a fer una gala en Ontinyent que és, mos fica davant de moltíssimes ciutats.
7: Clar.
8: I mos fica, saps, en un lloc de privilegi, perquè anem a fer una gala que és un espectacle total.
7: D'una gala que parlarem més endavant amb detall, que estaran, evidentment, estaran nosaltres, la gent de Masters Ballet, que ja sabem que està col·laborant i que estarà present a aquesta gala, però hi ha moltes coses de la gala que volem tractar amb més detall més endavant, perquè volem xerrar més d'esta història, però per a que la gent ho sàpiga, la gala va reunir o reunirà alumnes de conservatoris i escoles de Madrid, Barcelona, València, Múrcia, Elx i moltes altres ciutats. Vull dir que no és una cosa senzilleta, que és no és una cosa de... Anem a fer una cosa així de la nostra comarca, que també estaria bé perquè hi ha molta tradició, però no.
8: No, és molt més.
7: És molt més gran que això.
8: Per exemple, també ve el maestro Juan Polo a donar una masterclass que el primer dia que va aparèixer es va col·lapsar i es van quedar sense places i s'ha tingut que ampliar.
7: Fixa't.
8: I en eixa gala, el primer dia que va aparèixer es va col·lapsar i es van quedar sense places i s'ha tingut que ampliar.
7: Fixa't.
8: I en eixa gala,

0: de... ja, tens una filla que està estudiant a ells, no? A esta escola,
1: sí.
0: Que és l'organitzadora, sí, d'esta gala, però que ella és d'Ontinyent, no?
1: Sí, claro, claro.
0: Clar, clar.
1: Sí, sí.
0: I va començar així estudiant.
1: Va començar l'any passat, en setembre, bueno, va començar una miqueta antes,
0: sí,
1: però en setembre ja formen part de l'escola d'Alba.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, porta un any, té 15 anys.
0: 15 anys.
1: I està formant-se.
0: Sí.
1: I, bueno, fa moltíssimes hores, té que estudiar a distància perquè no té hores, no té prou hores.
0: Ostres.
1: I, bueno, i ella està encantada, nosaltres també. Mm. La xiqueta va maurant, va millorant i estem molt contents. I ella també està encantada.
0: Tu què has descobert o què estàs descobrint en este temps de la formació d'una ballarina, en este cas, que probablement desconeixem la resta dels mortals, els que només veiem el resultat damunt de l'escenari? Què és el que estàs descobrint tu?
1: La capacitat de treball que tenen tots els ballarins. És espectacular. Tenen una dedicació i una vocació que això... Jo no seria capaç de fer el que fan.
0: Clar, és que a mi m'agrada molt tot això, saber tot això, tot el que hi ha darrere, perquè la gent, és el que dic jo, no? Només veiem el que està en primera fila, no? Però darrere hi ha moltes coses. Tu quan veus a la teua filla ballar? Perquè tens una altra filla que també està estudiant, però així no en tinguem, no? Està ballant o no?
1: Sí, balla en màsters. La meua xiqueta major, li diuen Jimena, i balla en AMB, balla clàssic.
0: Sí.
1: I la xicoteta que balla en màsters li diuen Victòria i balla espanyol.
0: Escolta'm,
1: totalment diferent.
0: Escolta'm una cosa, això ve de família?
1: En principi no.
0: Ah, no, o sigui, això és perquè tenen afició elles i no, au, no?
1: Sí, efectivament. Jo crec que també és l'entorn d'Ontinyent, el que fa que
0: sí, no?
1: N'hi ha tanta afició a la dansa que al final, clar, genera aquest tipus de situacions i de sinergies, que al final la dansa pues, va, és com un remolino, va agafant gent que està per el voltant.
0: Sí, m'agrada moltíssim. Tu creus que, pensant en Ontinyent, que creus que podria obrir esta gala la porta a altres trobades de dansa, però així a la ciutat?
1: Estic segur que sí. Perquè, a més, com sé que serà un èxit i que tindrà molt bona acollida, estic segur que pot ser el principi d'algo.
0: Doncs ahí queda, perquè esta xerrada que hem tingut Javier i jo també és el principi d'alguna cosa, que tornarem a parlar d'eixa gala, que serà dissabte 7 de novembre al Teatre Chegaray Ontinyent, que l'organitza Alba Martínez Ballet Academy, que Javier Martínez està ahí darrere treballant de lo lindo i fent una feina que moltes vegades no es veu, la gran majoria de vegades no es veu, i volíem conèixer avui eixa part. L'altra part, la dels conservatoris, la de les escoles, les ballarins, hem conegut ja una primícia de les beques de cada conservatori, de cada escola, així que la tornarem a parlar, tornarem a fer. No sé si vols afegir alguna cosa més, Javier.
1: No, jo en això jo crec que està tot dit.
0: Sí.
1: Per mi està tot dit. Està bé.
0: Doncs, Javier, enhorabona per tot el treball, per tindre la idea, per treballar-la, que no és fàcil, i sobretot per voler contar-la. Una abraçada molt forta i tornarem a parlar. Javier, una abraçada.
1: Molt bé, quan tu vulguis, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Cadena Ser. Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida.
1: Este 17 d'octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba a la 10K Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K Popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en xiplevante.com. T'esperem.
2: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
3: Visita

0: Tens en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
1: Torna Malferit, la segona edició de la Fira del Vi i la Gastronomia a Aielo de Malferit. Este dissabte, 10 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, t'esperem al Passeig de l'Eixample. Vine a tastar el millor vi de la terreta i la millor gastronomia local amb 14 cellers, música en directe, DJs i batucades. Un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Aielo de Malferit i la VEP. Vine a tastar, gaudir i celebrar Malferit amb nosaltres. T'esperem al Passeig de l'Eixample.
2: ¿Cansado de que las marcas prometan el futuro eléctrico, pero solo tengan un modelo? En Kia ya lo tenemos todo listo. La mayor gama eléctrica te espera. El compacto EV2, el versátil EV3, el elegante EV4 y el rompedor EV5. Sin olvidar los premiados EV6 y EV9. Sea cual sea tu día a día, hay un Kia eléctrico para ti. Este mes ven a descubrir toda la familia EV a Kia Ulsan Motor. Concesionario oficial en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. Tienes tu primer eléctrico desde 19.900 euros.
3: Kia, movement that inspires.
4: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
5: Recta final del programa. Anem amb la calma i amb la tranquil·litat perquè en 20 minutets arribem a les 2 del migdia i tenim tot este temps per escoltar la playlist que esta setmana ens proposa Jesús Insa. Hola, Jesús, bon dia.
6: Hola, bon dia, Miguel. Com estem?
5: Benvingut al programa.
6: Gràcies de nou.
5: Vull dir-te, no sé si l'has escoltat, però ja te ho dic jo, que he avançat, he fet spoiler jo este matí a la Picaeta, perquè és que sempre me pregunten ai, quin és el motiu i tal, i moltes vegades no el conté, però ui, és que no podia dir.
6: Ui, no ho has pogut evitar.
5: No he pogut fer stop.
6: Has pogut fer stop, saps? Doncs nada, li anava molt bé la cosa, el fet de que no pogueres frenar, ui, precisament.
5: Sí, senyor. Conta'ns, què portes avui, va?
6: Doncs mira, per lo que estaves dient, avui, en pleno mes d'octubre que estem, he volgut rescatar una data del mes d'agost, que és la del dia 31,
5: val,
6: perquè en aquesta data es celebra el Dia Internacional de la Senyal de Stop.
5: Hòstia.
6: De la senyal de tràfic.
5: Hi ha un Dia Internacional de l'Stop.
6: Sí, senyor, no? sí. D'aquesta senyal tan coneguda i que és tan important respectar.
5: Sí, home, sí.
6: Si totes mereixen el nostre acatament, d'esta sense dubte podríem dir que és la que més.
5: Sí, per favor. Sí,
6: no. Jo t'he de dir que fa poquet em va passar que jo vaig parar en un stop i el que venia darrere de mi...
5: Va parar però fent
6: més signes, voler dir, per què pares? I jo, jo em vaig quedar que diu, bueno, no sé.
5: Hem de donar una volteta a això, tens raó, perquè últimament hem de donar una volteta al tema de les normes de circulació. I...
6: Vamos, em vaig quedar i he dit, bueno, bé, bo.
5: A més, jo tinc un record, perdona, clar, és que jo tinc un record, quan vaig treure'm el carnet de conduir, que fa ja molts anys, això, però encara tinc record.
6: Encara tens record, sí, per això diuen que si ens feren un examen altra vegada tots, veuríem què passava.
5: Jo caic. Però el meu professor d'autoescola, en l'estop, era molt intransigent.
6: Clar.
5: Perquè moltes vegades no paraves del tot, o es quedava, i deia, no.
6: Hi ha que parar del tot.
5: Pares del tot. I després tires, que jo crec que el 95% de la gent no ho fa. Ja està. Parar del tot, ja està.
6: Doncs això és el que ens conviden aquestes cançons. Avui activarem el freno de mà musical i quan el soltem arrencarem amb una tanda de cançons que comencen precisament amb la paraula stop.
5: Vinga, i per on comencem?
6: Doncs comencem per una de les balades de desamor més intenses, desgarradores i magnètiques de finals dels 80.
5: Hola.
6: De Sam Brown, Stop.
5: Uau. Wow.

0: Jo crec que és un dels stop més recordat i reconegut, no?
1: I més respectat, també.
0: I més respectat, totalment, sí. D'acord.
1: Una cançó de l'any 88, de l'àlbum del mateix títol, Stop, i amb el que es va donar a conèixer la cantant Sam Brown, que quan es va estrenar a Regne Unit va passar pràcticament desapercebut.
0: Ja veus.
1: Però una vegada es va convertir en un èxit rotund en Europa continental, sobretot en Alemanya i Països Baixos, la discogràfica el va tornar a reeditar l'any següent, i ahir es va ser quan ja es va situar en els primers llocs de les llistes britàniques.
0: Apareixia en algun anunci?
1: És possible. Ahir no t'ho sé dir amb certesa, però podia ser.
0: Ja veus, les meves referències sempre són anuncis.
1: Sí, sí.

0: és molt potent.
1: És molt potent. És una cançó que, bueno, Sam Brown en l'actualitat no pot interpretar perquè ja no es dedica a cantar per problemes de salut en les seues cordes vocals, però bé, es dedica a la docència musical i a la direcció de clubs de ukelele.
0: Ukelele, ui, Sam, no...
1: No ho especificarem més.
0: No, Sam, no.

0: Doncs esta és la primera cançó que porta Jesús Insa. Avui parlam d'eixa senyal de tràfic i d'eixa paraula de l'estop.
1: Estop, estop.
0: Sam Brown.
1: Exacte, ara anem a quedar-se amb The Supremes i amb una altra cançó que també reconeixerem de seguida, que és, per favor, para en el nom de l'amor. Stop in the name of love.
0: Oh.

0: mític, aquesta cançó.
1: Ja ho crec, és l'himne definitiu del so Motown, sí, i del pop dels anys 60. Saps que Diana Ross, Mary Wilson i Florence Ballard eren les Supremes, que a més d'esta cançó van gaudir d'altres grans èxits com Baby Love, You Can Hurry Love, de la que va fer una versió Phil Collins, o The Someday We'll Be Together. I a l'escoltar-la ens ve al cap la coreografia en la que elles estiren el braç dret quan diuen stop, cap endavant, mentre apoyen l'altra mà en la cadera i fan el menejo que estic fent jo així, que estàs veient i no pot veure la gent.
0: Jesús Sinza està ballant ara mateix.
1: Així es entra en la cadira, però sí, sí, es pot fer. I dir també que és un número 1 del que es van, que estan enregistrades més de 130 versions fetes, per distints artistes. Així, per exemple, a nivell d'ací d'Espanya, Vicky Larraz va fer una versió també.
0: Ah, sí, no me'n recordava d'això.
1: Sí, sí, sí, i Greta i Los Garbo.
0: Greta i Los Garbo, sí, veus, ara sí. Greta i Los Garbo, desbloqueo. Desbloqueo.

0: ahí tenim la segona cançó de Supremes, mítiques. Stop in the name of love.
1: I ara anem amb un altre grup femení inoblidable de la dècada dels 90 i de principis dels 2000, les Spice Girls, amb un altre Stop.

0: esa harmonía, esa melodía.
1: Boniqueta, sí, dolceta, bon rollo.
0: Exacte,
1: energía.
0: Jo he de dir que no soc, no vaig ser...
1: No va ser molt de les espais.
0: Molt seguidor de les espais. Però li reconec que, clar, hi havia molt de diners darrere i les produccions són brutals.
1: Era un bon producte musical, la veritat, que va funcionar molt bé. Sí, i quan diem un bon producte musical ho diem en el bon sentit de la paraula.
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. Sí.
1: No en ningun altre sentit. Doncs els seus primers 6 singles van arribar a ser número 1 en les llistes britàniques i amb este Stop, que era el 7, tots pensaven que passaria el mateix. Però no va ser així. Va tindre que conformar-se en estar en la segona posició.
0: Quan van fer Stop.
1: Sí, un poquet abans del que tocava. Però bueno, en realitat, ser número 1 o ser el segon no té més importància quan el públic valora i gaudeix d'un tema com este, que seria, a més, l'últim del grup que comptaria amb la seva formació original completa abans de que Gary Halliwell abandonara repentinament el grup en maig del 98.
0: Hi ha moltes, no sé si pel·lícules i documentals, però hi ha un últim documental que van fer que conta molt bé la història de Spice Girls, tot el que vam...
1: De la composició i la...
0: Tot el que vam patir com a grup, com a persones.
1: Sí.
0: I jo crec que és molt humà, ixe documental, i et fa, jo què sé, pues, repensar un poquet, tal volta, l'opinió o el prejudici que tenies de
1: claro, grup. Claro. La veritat és que n'hi ha històries darrere de tota la gent que ha tingut grans èxits, que ha tingut un èxit molt notable en el món de la música o de qualsevol altre camp, i tot el que n'hi ha darrere per a poder portar endavant això bé, que no és oro todo lo que reluce,
0: correcte,
1: no? Que a voltes costa, a voltes costa.
0: Thank you very much, diuen Spice Girls.
1: Molt bé, you're welcome. Bueno, pues anem a seguir amb el quart de Stop de la selecció.
0: On anem?
1: Ara se n'anem... Seguim en la mateixa zona d'influència musical per a escoltar el Stop del grup, bueno, del duo, millor dit, Erasure.

0: Fixa't que és un grup que jo conec, però no tenia localitzada esta cançó.
1: Doncs esta és una mostra, una bona mostra d'eixe pop electrònic clàssic que Andy Bell i Vince Clarke van fer formant el duo Erasure l'any 1985, que a més encara segueix en actiu amb el projecte d'un nou disc per a març de l'any que ve.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: ah,
1: que mira, es titularà Radio Radio.
0: Oh, mira.
1: I cal recordar que Vince Clarke és una llegenda viva de la música electrònica que abans de formar Erasure va ser membre fundador i compositor principal dels Depeche Mode.
0: Sí, senyor.
1: I també va formar l'exitós duo Yaesu.
0: És de veres, absolutament menys.
1: Sí, sí, que te deixa rastre, eh?
0: Home, deixa rastre, Vince Clarke.
1: I la cançó fa una crida a la cautela en l'amor. En la lletra se li demana a algú que vagi en compte, que posi el freno i que pare abans d'acabar fent el tonto per amor.
0: Gran consell! Sí.

0: vegades de veres que ja quan escoltes cançons així, i comences a analitzar, dius, ostres, que el tio tenia molt, molt, molt clar com era el tema electrònic, com tenia que ser el tema electrònic,
1: i
0: barrejar-lo molt bé en el pop, i saps?
1: Per a que ens entre bé la música. Quan una cosa t'entra bé és perquè està ben feta.
0: Exacte, molt bé.
1: Menuda frase, eh?
0: Jo, no lo saques de contexto, Rick. Vinga, va, anem a fer pausa.
1: Sí, anem a fer pausa, anem a fer l'últim stop d'esta selecció, sí, que ens el porta One Republic.
0: Home.
1: I és para i observa. Stop and stare.

0: quin desbloqueig.
1: No estaves entregant, però estàs agitant la mà, volem dir...
2: Mare de Déu, Stoppenster, tio.
1: Sí, Stoppenster, esta cançó és. Sí, t'has quedat... T'has quedat així impactat, quallat.
2: Sí, sí, per favor, conta la història.
1: No, és dir que és una gran joia del pop rock de l'any 2007, que va ser llançada a finals d'eixe any, com diem, en el disc Dreaming Out Loud d'este grup, One Republic, segon senzill de l'àlbum. És una invitació a parar i observar en eixos moments de la vida en els que estàs, et sents atascat sense saber on anar, mentre veus que el món segueix endavant al teu voltant. O sigui, com diríem, parar i fer un reset. I, bueno, Ryan Tedder és el vocalista que estem escoltant del grup, autor també de temes tan coneguts com el Halo de Beyoncé o el Bleeding Love de Leona Lewis i altres cançons d'Adele, Taylor Swift o Maroon 5.

0: Espectacular, és el Topester de One Republic.
1: Així és.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs si amb aquesta cançó hem acabat ja la playlist...
1: Sí, com no tenim més temps, ja no parlem de més stops.
0: A veure, no està mal,
1: Com sempre diguem, podrien ser molts més. I cançons que tenen la paraula stop, no al principi, sinó a mitjan del títol, també. Sí. D'això també es pot parlar un altre dia.
0: Abans, Tomàs, s'ha dit el Don't Stop Me Now...
1: Exacte,
0: i un altre ha dit un altre, però... Sí, està molt bé. Jesús, moment. Què he de dir? Que la setmana que ve tornes amb una nova playlist, ja veurem el leitmotiv.
1: Sí.
0: Estem a punt d'arribar a les dues. Diguem adeu amb la maneta, però també diguem una frase sempre. Jesús, per favor.
1: Que és ixa de que sigueu bones persones.
0: Molt bé! Gràcies, adeu. Jesús Insa. I gràcies també a vosaltres per estar ahí. Demà tornarem 12:20 a Ràdio Ontinyent, a la SER.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a Ser Deportiu Aràcia, Radio Ontinyent, Aràcia, la Ser. Repassa el futbol comarcal. Bueno, què tenim de futbol comarcal? Cal parlar amb el nou entrenador del Benigànim, amb Mario Méndez. Ens atendrà a Ser Deportivos per contar-nos les seues sensacions, com ha estat la seua arribada i l'anàlisi de la victòria davant el Tavernes per 0-1 en l'últim minut. Brutal. Cal parlar també del que passarà avui a les 8 i quart al Beniati, al Baidense Llutxent de la nostra Copa. Amb dos entrenadors estaran, per part de l'Albaidense, escoltarem les paraules de David Cerda, i per part del Llutxent, des de Roberto Carlos, i tancarem parlant del Bocairent. Avui toca un gran repàs al futbol comarcal, amb prèvies, amb novetats, amb veus noves, i molta il·lusió i moltes ganes de que arriben ja les 3 i 20. Fins ara!

0: Tomàs Marín.
1: Vull contar-los en primer lloc, que ahir parlava de Nacho Ferri. Doncs bé, segona jornada de Champions, per al Feyenoord. Nova jornada de Champions, millor dit. Juguen davant el Como, Juguen a casa i en les alineacions probables trobem el bo de Nacho Ferri, que porta tres partits consecutius marcant gol amb el conjunt holandès. La major de les sorts per al bo de Nacho Ferri. Bueno, en esta jornada de dimecres els equips continuen preparant setmana de competició, continuen treballant en tots els dies que venen per davant d'Andorinyem i 61 com a geneta. Però avui ens centrem en quatre equips diferents, que són el Benigànim, anem a parlar amb el nou entrenador, amb Mario Méndez, en una estoneta. Anem a parlar del derbi de la Vall d'Albaida, la nostra copa, albaidense Llutxent. Tindrem a nosaltres a David Cerdà, entrenador de l'albaidense, i a Roberto Carlos, míster del Llutxent, i tancarem parlant del Bocairent. Nova setmana de competició. Cal ser ràpid, tenim poc de temps. Agafem aire i ens anem ja a parlar del conjunt ganxut.
2: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
3: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
2: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
4: ¿Sigue disponible?
5: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
6: Así me ahorro la inmobiliaria.
7: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
0: Ser deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Bueno, donem inici a les veus, als protagonistes d'este programa de futbol comarcal, d'este Ser Deportivo Sontinyent, La Vall d'Albaida. I vull parlar d'un nom propi, ha estat protagonista este cap de setmana, també ens ho va anunciar el bo de Pep Llopis el passat dijous, ja saben, el directiu del Benigànim, i es va anunciar a Ràdio Ontinyent i s'arriba de Mario Méndez com a nou entrenador del primer equip. Us conto ràpidament, natural de Xeraco, Mario arriba procedent del Muro. La passada temporada va aconseguir finalitzar la competició en quarta posició. També compta amb experiència en el Cullera i el Racing d'Algemesí. Al costat d'ell estarà Cristian Ferrandiz, que s'incorporarà al cos tècnic per acompanyar-lo en esta nova etapa. Una nova etapa que, per cert, va començar amb victòria. En l'últim sospir, davant el Tavernes, fora de casa. Un Tavernes que, com sempre, recorde, la Si no res jugarà a Mestalla davant del València, la Copa del Rei, minut 90, gol de Naïm. Aprofitant una errada del central de Tavernes, aconseguia definir bé per aconseguir aquesta primera victòria en aquesta nova etapa de Mario Méndez al capdavant del Benigànim. Volem xerrar amb ell i que es conte les sensacions, el perquè de la seva arribada i, com no, la motivació de cara a una nova temporada a les banquetes. Mario, què tal? Molt bona vesprada.
8: Hola, Tomàs, bona vesprada. Què tal?
1: Encanta de saludar-te i enhorabona per la victòria.
8: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Bueno, arribar a Aixina, vamos, millor forma impossible, diria jo.
8: Pues la veritat que sí, al final tinguerem, va ser tot molt ràpid a plegar, ha sigut una sessió i mitja, tinguerem que preparar un partit en un camp contra un rival molt, molt complicat, els xavals super predispostos, perquè des del primer segon es van ficar les piles i mos ficarem a remar tots junts, i al final pues el resultat de guanyar al descompte, pues si els tres punts són importants, guanyar d'aquesta forma, pues és una bocanada d'aire fresc.
1: Totalment, totalment. Mario, com es fragua i s'ha arribat al Benigànim? Com ha arribat? Quina és la primera cridada?
8: Pues a veure, el director Ramonet, que també és jugador nostre, sí. El dimecres mos toca i mos pregunta si... Bueno, mos toca parlar de mi i de Cristian Ferrandiz.
1: Sí.
8: I mos pregunta si estem disponibles i nosaltres este any pues, havíem decidit això, estar un poquet fora esperant a veure si hi havia alguna opció d'entrenar en comunitat, i quan mos pregunta li diguem que sí que estem disponibles. El mateix dimecres mos reunim per a valorar un poquet si la idea és bona per a poder aplegar al club, i en mitja hora ho farem tot bo. Així que el dijous ja estàvem en Benigànim entrenant, divendres de matí, que era festiu, pues farem un ratet més perquè no mos sabíem ni alguns noms, pobres de xicons, però bueno, que en una sessió i mitja pogarem preparar quatre detalls, perfilarem un poc el partit i anarem ja el dissabte al camp del Tavernes a per la victòria.
1: Mario, com et defineixes com a entrenador?
8: Molt treballador. Si tinguera que dir alguna paraula, és molt treballador. Després no m'agrada ser mediocre, m'agrada les coses fer-les si es fan per a intentar fer-les perfectes, perquè hasta fent-ho així a vegades no dona. Entonces, ambiciós, treballador i que m'agrada que les coses siguin, pues, ja que invertim molt de temps en això que ens agrada tant, que la gent s'implique i que intentem anar sempre tots junts. Al final també en baló m'agrada ser dominador, m'agrada tindre el baló, m'agrada atacar. No sóc un entrenador passiu, m'agrada que els meus equips vagin a apretar dalt, que siguem intensos, que mosseguem. Però bueno, estem ara en un procés que ens hem perdut la pretemporada i totes aquestes coses que t'estic dient, pues, tindrem que anar treballant-les poc a poc per afegir-les un poquet al model de joc que ens agradaria tindre.
1: Mario, ja coneixem el que és el context de la teua arribada i també coneixem, com no, el protagonista i el que vol fer el Benigani amb tu com a entrenador al llarg d'esta temporada. Vull preguntar-te en relació al primer partit. Es comentava la setmana passada el bo de Pep Llopis que la teua arribada a la banqueta ja estava fraguada, ja estava assignada, però que teníem un problema en relació a la burocràcia, el fet de que la fitxa arribara, que si no arribara el vas poder assentar en la banqueta en el partit davant el Tavernes, o es va tindre que voler des de la graderia?
8: No, al final no pogueren assentar-nos per això, perquè el míster suposa que no havia firmat la baixa encara, entonces si no presentes la baixa no pots fer una altra. Nosaltres entregarem els papers lo antes possible, però la federació fins que no dones una baixa no es pot fer l'altra. I em va costar sentar-me al costat de la banqueta. Allí n'hi ha un trosset de grada on la gent major i els discapacitats se senten per a veure el futbol. Vaig demanar permís d'esta gent, perquè jo soc de Jeraco, que està al costat, i els homes em donaran permís i allí vaig estar mirant el partit. Vaig intentar molestar lo mínim possible, però algun seguit es va escapar, pobres.
1: Totalment, però bueno, això és bonic, eh? I això és germanor futbolística i és algo que de lo que aboguem en tots els camps de futbol, i més ja que ens entrem en la nostra comarca, en la Vall d'Albaida, també així a tots els camps que hi tenim. Preguntar-te pel partit, ja m'explicaves un poc que ha estat una bocanada d'aire fresc el fet d'aconseguir aquesta victòria en l'últim minut, però com vas veure aquest primer partit del Benigànim en aquesta nova etapa? Quines van ser les sensacions?
8: Les sensacions en quant a treball, il·lusió, entrega van ser excel·lents, no, més matrícula d'honor, perquè era gent que es va ficar el mono de feina des del principi. Nosaltres aplegarem també en quatre baixes importants aquest partit, en gent en la banqueta que encara no havia tingut minuts aquesta temporada, o molts poquets, i al final en 16 jugadors plantarem aquí. Per sort, el Tavernes l'havia pogut veure tres partits, sí. És un dels equips de contra que sí que havia pogut seguir, més o menys teníem una idea de lo que havia pogut passar en el partit i vam estar molt pròxims a lo que va passar, i els xicons, com creguen en la idea, pues, la portarem fins al final. I jo crec que més exemple que un carril nostre, un extrem carril, vagi a robar un baló en el minut 90 i pico a un central d'ells a 10 metres de la seva àrea, pues, demostra un poquet que la gent estava convençuda de que podíem treure algo allí de profit. Al final tens que anar per a treure algo, tens que anar fins al final. Total. I van saber patir en molts moments i al final tinguerem el premi.
1: I per tancar, Mario, m'agrada molt preguntar per la setmana tipus d'entrenaments. Com la vas a gestionar? Quina va ser l'organització del Benigànim?
8: A veure, nosaltres ara la idea és entrenem dimarts, dijous, divendres. Els dimarts nosaltres solem preparar un poc el nostre model, coses que en el cap de setmana anterior no han eixit del tot bé o aspectes que volem millorar del nostre model, de la nostra forma de jugar, que va passar en cada setmana, en cada partit. Després, el dijous, solem preparar un poc, la intensitat puja un poc i preparem sobre l'altre equip, dependent de com defensen, de com ataquen, nosaltres podem anar ajustant. I el divendres és un poc el nostre model i un poc de valor parat, baixar un poc de pulsacions, centrar-nos ja en el partit. Entonces és com un pico. El dimarts es treballaria una intensitat de 6, el dijous de 9 i el divendres de 6 a Travega.
1: Ja per al pròxim dissabte, ja recordar que juguem contra l'Alberisso de Marta a les 5:15 de la vesprada, segons la federació. Mario, un plaer xerrar amb tu. Enhorabona per la victòria, enhorabona per la teua arribada al Benigànim i la major de les sorts de cara a aquesta temporada. Els vostres èxits són els nostres. Gràcies.
8: Moltes gràcies, Tomàs. Gràcies.
4: Este dissabte 17 d'octubre vine al Parc Mestre Ferrero. Arriba tic-tac al parc. Viu una gran jornada familiar amb bici, ruta, tallers, castells inflables, contacontes, ritmes del món i l'espectacle itinerant Doz amb batucada en viu. Totes les activitats són lliures i gratuïtes. T'esperem. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
0: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín.

0: Baixem de categoria, ens anem fins a la primera valenciana, el grup tercer, on vull recordar quins van ser els resultats de la setmana passada, no, l'altra, perquè, com bé saben, no van tindre competició per ixe pont, també van tindre la nostra copa, i, bueno, estem pendents d'eixa categoria, perquè avui tenim partit, avui jugar l'Albaidense davant el Llutxent, que serà protagonista en aquesta xerrada que anem a realitzar ara. Pel que fa a la primera valenciana, vull recordar-los que el Llutxent continua com a co-líder de la categoria, amb el Promeses sueca, 13 punts sumen amb dos equips. Els dos, per exemple, van empatar l'última jornada de competició. El Llutxent davant l'Oliva i el Promesa sueca davant l'Algemesí. Ha sigut dies de descans, per dir-ho d'una forma, però bueno, cal posar-nos ja el traje de feina i sentar-nos en aquesta partida de Copa que tindrà lloc aquesta vesprada al Beniati. Ja parlàvem amb el míster la setmana passada del que és la Copa, del que pot significar, dels pros, dels contres, la balança, i bueno, avui per exemple em ve el cap ara un dimecres, 14 d'octubre, després d'un pont tan llarg, no sé què dir-los en relació a aquesta competició, en aquest sentit, en aquest sentit. Per altra banda, és molt bonica per a poder disputar partits contra equips d'una categoria més alta, per a continuar fent preparació, per a continuar amb les proves dels propis entrenadors, no sé, però una volteta cal donar-li. És la meva opinió, Roberto Carlos, entrenador, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Tomàs.
0: Com ha anat el port?
1: Bé, llarg, no? I, sí. I per a desconnectar, sí.
0: Més llarg podria ser, no estaria malament, però bueno, cal tornar,
1: sí, sí.
0: Cal tornar a la feina, cal tornar a la feina. Heu donat descans, no?, als jugadors.
1: Sí, vam entrenar dijous i vam tornar a ir.
0: Què tal? Com els has vist de cara, sobretot a aquest partit que tenim avui?
1: Bé, és un poquet complicat, com tu has dit, no? I bueno, sí que els jugadors han fet treball pel seu compte, és que han pogut, perquè altres pues, han tingut viatges i tal, i a millor no han pogut estar tan actius, però bueno, dins de lo que cap, pues bueno, ahir vam preparar el partit este contra l'Albaidense i bueno, en principi pues, estem recuperant gent, encara anem un poc a curs de la mateixa, no?
0: És un partit que vull recordar als nostres oients que es disputarà a les 8 i quart de la vesprada avui al Beniati. És un partit xulo, és un derbi de la Vall d'Albaida, és un partit que va tenir rivalitat, que va ser competitiu, però a tu personalment, Roberto, com l'afrontes? Quina és la idea que t'espera aquesta vesprada nit?
1: No, bé, anem a tractar de passar de ronda, està clar. El que passa que sí que és cert que anem a provar coses, anem a donar-li minuts a jugadors que normalment no tenen el protagonisme i que se l'han de guanyar, i bueno, i això és la idea. Els que normalment no tenen el protagonisme i que se l'han de guanyar, i bueno, i això és la idea.

0: poble, entonces claro. encara el tindran més agobiant, no?
1: Vale, me voy a jugar hasta yo si fa falta, ¿eh, Roberto? no creo que ni a Chude ni a Albaidense ni a Lluchem, vaig a dir-ho.
0: No m'ho oblidaria molt
1: clar, eh? No, oblida't. Per vamos, no vull ni imaginar-me, per favor. Bueno, míster, ja em comentaves un poc pues, com venen els dos equips. Jo crec que, clar, està que és un partit pues, bueno, que guanyarà que menys errades prenga, si és per qualitat el Lluchem hauria de ser superior dins del terreny de joc, però en un derbi, en un partit a eliminatòria única, tot s'iguala. Un entrenador com troba la motivació per als seus jugadors en un partit com aquest, sense desmereixer ni la Copa ni el rival, sinó la situació actual de l'equip en Lliga, que juga este diumenge contra el Contestano, que és un equip que a hores d'ara està jugant molt bé, que a més juga fora de casa i que és un dels partits que hi ha que estar, que tenen que estar marcats en el calendari.
0: Com l'afronte? Pues, a veure, la motivació té que ser un poquet, a veure, ha d'eixir de dins, no? El que passa que sí que tracte pues, de tocar un poc la fibra de cada un, no? L'orgull i que ells siguin conscients de la importància de, ja no de cada partit, sinó de cada entrenament i de cada moment de la temporada, no? I bueno, al final, este partit ha de servir per a que jugadors que pues això que demostren, per a que jugadors siguin conscients de la importància i del seu rol dins de l'equip i que siguin conscients de que és un partit que al final és competició, és molt més que un entrenament, no? I que ha de servir per a agarrar experiència, no?
1: Totalment. Ha sigut un poquet trencaclos, que no, el fet d'organitzar la setmana, com se l'heu pres allà, també parlant d'aquesta preparació per al partit davant del Contestano, que crec que és la prioritat, com el partit a partit està clar que el tenim tots i totes en el cap des que el Xolo ho va dir, però cal tindre en compte que, a veure, en aquests moments esteu molt ben lliga.
0: Sí, a veure, ningú amaga, no, que la prioritat ha de ser la lliga. Evidentment, la Copa és un factor que des del club ja ens han dit que volen que arribem el més junt possible. Evidentment, és un al·licient, passar rondes és important i la setmana pues, l'hem preparat. Ahir vam entrenar, sí. Avui tinguem el partit i bueno, que ens serveix també de preparació per al partit de diumenge i finalment pues, entrenarem divendres també. Sí que és cert que pues, és un dia que vens del dia de descans de després del partit, però bueno, tens un dia entre mi, no? El que serà el dissabte per a agarrar forces per al diumenge, no? Entonces podràs fer un entrenament pues, normal, no? La intensitat que correspon i preparant ixe partit, no?
1: Com és el partit davant l'Albaidense? Què esperes del que passa a partir de les 8 i quart al Beniati?
0: Pues serà un partit complicat, no? La motivació és de jugar contra un equip de superior categoria, suposo que la tindran pues, més elevada que nosaltres, però i sabem que tenen jugadors de qualitat, no sé si estarà Robert, però bueno, sí que sé que Juan estarà. Juan és un jugador que jo he tingut en dos etapes, no? Quan vaig estar en el cadet de la Febo i en l'Olleria també el vaig portar perquè considerava que és un jugador de qualitat i és un jugador a tindre molt en compte ja no per part nostra, sinó qualsevol equip és que podria jugar en primera regional perfectament, no? I bueno, l'any passat ja molt va fer el gol de falta allí quan van jugar en Copa i bueno, és un xaval que es tira l'equip a l'esquena, que fa jugar els demés, no? I per tant és el jugador més a tindre en compte del seu equip, encara que però això, si juga Robert també, i bueno, n'hi ha diversos jugadors que també els he tingut, els he vist jugar, no? I sé que tenen bon equip.
1: Doncs cal tindre-ho en compte. Per tancar ja, entrenador, la infermeria bé?
0: Pues va millorant, però
1: bé,
0: bueno...
1: Algo.
0: Però no crec que estem per tirar el cuet. Però bueno, sí que Clara, l'afició, fa tot el que pot i la veritat que que fa una faena espectacular.
1: Doncs ahí està, entrenador, un plaer.

0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: Continuem buscant protagonistes al nostre Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida i en aquest cas toca fer parada al Beniati. Toca fer parada en l'albaidense. Bueno, el conjunt baidalbaidí en estos moments ocupa la posició número 9 de la classificació amb un partit menys pel que fa al seu rival més directe, que a hores d'ara se les ides Caramanche, el que té 12 punts. És a dir, que l'albaidense continua invicte en aquesta categoria i que l'albaidense té un repte meravellós esta vesprada a les 8 i quart al Beniati davant el Llutxent, que recorden també és líder, co-líder, millor dit, juntament amb el Promesa Sueca de la primera valenciana al grup tercer. És un derbi, és bonic, venim de festes, i millor res o poc això, vamos, crec que ja no pocs, baixarà el Beniati a gaudir de bon futbol i d'un partit que pinta vibrant, que pinta interessant, entre dos rivals de categories diferents, que separen dos, però igualment, té molt bona pinta. Té molt bona pinta. Volem saber com van les coses, tant a Lliga com a Copa. Faltaria més a la prioritat per descomptar la Lliga, però la Copa mola, sempre ho diguem. Saludem a l'entrenador de l'Albaidense, que ja el tenim a l'altra costa del telèfon, que és David Cerdà. David, què tal? Molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Tomàs.
1: Avui una salsa diferent, no?
2: Avui una salsa diferent, la veritat que sí. Moltes ganes i il·lusió. Com tu bé has dit, la Copa mola i nosaltres tinguem il·lusió també per aquesta competició.
1: Bueno, en primer lloc vull preguntar-te, l'equip recupera ja de les festes o com estan les coses?
2: Bueno, la veritat que tinguem la sort també de comptar amb un bon juvenil i el dilluns va ser el primer entrenament, un dia festiu, i la veritat que vam disposar de 22 jugadors reforçant-se amb la plantilla del juvenil per a fer un entrenament molt complet per a poder preparar el partit d'avui. Com bé t'he dit, sí, la gent està en ganes, és veritat que tinguem alguna baixa que altra per lesió, entonces tinguem la sort de poder completar convocatòria. Avui hi ha tres juvenils convocats i estan aptes per competir amb nosaltres. Han fet gran part de la pretemporada amb nosaltres uns quants jugadors de la plantilla juvenil, entonces, de moment, en aquest aspecte, molt contents.
1: Després parlarem de la Lliga i la situació actual. El partit que teniu per aquest cap de setmana davant el Banyeres es jugarà el pròxim 30 d'octubre. Este cap de setmana també reprenent la Lliga, per dir-ho d'una forma, però vull centrar-me, com no, en el partit d'avui. És un altre partidàs, és un derbi, és en casa, és la Copa. Molts al·licients, no?, per a un enfrontament que va ser molt dur per a vosaltres, però que, vamos, amb aquesta il·lusió i amb aquesta motivació, de segur que guanyeu al Llutxent.
2: Sí, sí, a veure, nosaltres en la ment, la nostra mentalitat que tinguem és anar passet a passet, pensant en el partit d'avui, antes que en el de Lliga, sí. Intentar passar de ronda, nosaltres volem guanyar. La veritat que la gent té ganes, té compromís, té il·lusió, sabem la dificultat, perquè el Llutxent és un equip de dues categories més, com bé has dit, va co-líder en companyia del Progrés Sueca, sabem de la intensitat que tindrà el partit, de que és un derbi, de que els dos equips anem a voler passar de ronda, però a nosaltres les ganes i la il·lusió no ens falta, tinguem aquesta mentalitat en guany de que vulguem guanyar tots els partits, i al final, 90 minuts, pot passar qualsevol cosa, no estem pensant en que el rival que ve és de dues categories més, simplement el pensar que són 90 minuts, que tinguem que deixar-se-ho tot, intentar fer tot el millor possible les coses per a treure el partit endavant.
1: 90 minuts en el Beniati són molt longo, no? Com diria algo d'Ancelotti, podem dir-ho així. Com esperes el partit, David? Què esperes que passa a partir de les 8 i quart de la vesprada?
2: Pues espero, la veritat, un rival molt exigent, molt intens. Jo crec que puga ser porte el pes i el ritme del partit, però nosaltres tinguem una idea, tinguem un plantejament preparat. Si l'equip és concentrat en les idees clares i es creu que pot guanyar el rival, jo crec que de segur que anem a competir, que el partit estarà igualat i, com he dit, jo crec que l'equip pot guanyar, pot passar de ronda sense ningú tipus de problema.
1: És un partit per a prenent el camp i que hi hagi un ambient de copa, no? Per dir-ho d'una forma. No sé si des del vestuari ja es coneix que si anem a tindre ahir un gran ambient en el partit, com estan les coses també dins del vestuari en un partit no tan interessant per a vosaltres.
2: Sí, la veritat que damunt la gent del poble està fent força aquestes setmanes. Vinguem d'un derbi també molt bonic a Geneta, que també va plenar les galeries, va venir molta gent d'Albaida, molt van donar molt de suport. Pensem que avui pues, serà igual, la gent del poble està molt volcada, els jugadors pregunten pel carrer quan torna a jugar l'Albaida, i l'Urió feia temps que no la vivíem així en el poble, i l'ho dit, els jugadors estan molt connectats i hi ha una bona unió entre la gent del poble i els jugadors, que això també ens dona un plus, sempre.
1: Recorde que el partit serà 8:15 de la vesprada al camp del Beniati a Albaida, el Baidense Llutxent, partit de la nostra Copa. Bueno, tancant este part avui, preguntar-te com no, per com van les coses per la Lliga. Ara per ara, inici perfecte, 3 partits, 3 victòries, encara resta un partit respecte als altres competidors, però les sensacions deuen ser positives, no?, en este inici de Lliga.
2: Sí, les sensacions són bones, damunt per el que comenta, l'equip és ambiciós, no és gens conformista. Si tinguem el partit de cara, vulguem més. Si se'ns complica com en la Geneta, que encaixem un cop dura 5 minuts, l'equip es refà ràpidament. A la mitja hora es posem per davant ja 1-3. Som un equip que es veu que en els jugadors que és molt complicat de que se'n vinguin a baix, de que estan molt preparats físicament, mentalment, tenen les idees clares, i al final també pues, la disciplina i el compromís que estan tinguent per al cos tècnic com tant com per a mi és una meravella, perquè, ho he dit, en la categoria que estem, disposar de la gent disponible i està sempre complint, al final fa que les coses pues, sempre puguin eixir millor que no tan bé. Per això no n'hi ha molt de secret, és compromís, ganes, disciplina, i al final tot fa que les coses vagin millor.
1: Quin objectiu se'n planteja vosaltres? Sou d'esperar els 40 punts per dir una forma, encara que no hi ha gent de censos, esperar a la gent per a marcar-se un objectiu, però ja em comentaves que com a tal voleu quedar en tots els partits, vamos, guanyar, que el marcador de derrotes es queda en 0 al llarg de tota la temporada de Lliga.
2: Sabem la dificultat que té això.
1: És difícil, és difícil.
2: O no perdre cap partit, perquè sempre tens algun partit roïn, sempre, tens un partit treball que pues, no deixen les coses, de que el rival és millor, això està més que clar, però no podem posar-se un altre objectiu que l'anar setmana a setmana, el partit a partit, e intentar guanyar cada partit que competim. Això ha de ser així, no tens que eixir en la mentalitat de voler guanyar. Si no eixer en aquesta mentalitat, segur que estaràs més prop de no aconseguir-ho que d'aconseguir-ho. Entonces, objectiu. Nosaltres no tinguem cap tipus de pressió. A mi, des de la directiva o des de l'Ajuntament, no em ponen cap tipus de pressió de l'equip està fet per a muntar de categoria o per a obligar, sí o sí, a ser campions. Però sí que és de veres que des del primer dia que es va parlar en tota la plantilla, no marcar-se l'objectiu d'obligació de que l'equip siga campió, però sí que volem que l'equip tinga la mentalitat de ser campió, perquè seria per a nosaltres, amb un cos tècnic que està format de gent del Baida, que sí. La directiva enguany ha crescut, s'ha involucrat molt i som tot gent del poble, la veritat que seria molt bonic poder muntar a l'equip de categoria, seria algo molt, molt il·lusionant, i l'equip té aquesta idea i aquest objectiu.
1: David, parlarem pront. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort per al partit d'esta vesprada, 8:15 al Beniati. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, Tomar, un plaer, que vaya molt bé.
0: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone. Ser Deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: I en aquesta recta final del nostre Ser Deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida, volem baixar fins a la segona valenciana, al grup 5è, on el nostre únic representant de la Vall d'Albaida és el Bocairent. El conjunt de Miquel Úbeda, ja fa 2 setmanes, ja para temps, va disputar el seu últim partit com a tal, i va caure per 2-0 davant l'Atlético Xella. A hores d'ara, el conjunt bocairentí ocupa la posició número 8 amb un total de 4 punts i la pròxima jornada la disputaran este pròxim cap de setmana. Serà diumenge 5 i mitja a la vesprada, si no canvia res, segons Federació, davant l'Apolo, equip que ocupa també la posició número 14 de la classificació, un equip que es troba en aquests moments amb un inici de temporada algo inestable. Bueno, recordar que la nostra Copa ja no la juguem per desgràcia, vam perdre el derbi davant la Banyera, així que toca sentar-nos en Lliga. Toca fer un poc de memòria, preguntar per el descans com ens ha anat i com no posar el focus ja en el pròxim enfrontament, saludant a l'entrenador, que ja el tenim a l'altre costat del telèfon. Miquel, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, Tomàs, què tal? Bona vesprada.
1: Com ha anat el pont? Bé?
3: Bé, molt bé, molt bé. M'ha servit per descansar una miqueta.
1: Tocava, la veritat. Jo crec que tots i totes hem descansat i això va d'allò més bé, la veritat. Els jugadors com estan i com està el vestuari? També jo crec que els ha vingut bé, no?
3: Sí, molt bé. Molt bé perquè, bueno, la veritat és que han començat la Lliga en un poc de mala sort en el sentit de lesions, perquè sobretot en la faceta defensiva teníem algun lesionat, algun jugador que estava fora i este pont ha servit per a recuperar a tota aquesta gent i pareix que ja comencem a tindre la plantilla més o menys completa.
1: Doncs esperem que així siga, la veritat. Bueno, vull fer un poc de context i tornar a tindre en el cap, en el nostre mapa mental, com estan les coses per Bocairen. De l'últim partit, com bé esmentava abans, va ser un 2-0 davant l'Atlético Chella. Conta'm ràpidament com va ser aquest partit, com va ser aquesta derrota.
3: Pues bueno, anàvem a Chella sabent que és un camp molt, molt complicat, un dels equips més potents de la categoria. Però la veritat és que l'equip va competir molt, molt bé. La veritat és que fem una primera part molt, molt seriosa, de veres que ofensivament poca cosa, perquè ells són un equip que defensivament són molt potents, i nosaltres sabíem que també ofensivament tenien sobretot jugadors en les bandes que es podien fer molt de mal. Van centrar molt sobretot en cuidar les nostres esquenes, i això potser ens va provocar que ofensivament no tinguem tantes ocasions com soler tindre. Però sí que de veres que va ser un partit molt, molt igualat. Al final no hi ha cap ocasió claríssima en la primera part per a cap dels dos. Sí que hi ha algun tir llunyà, tant seu com nostre, algun remat de córner, alguna jugada a valor parat. I l'1-0 ve en el minut 45, ja passat, sí, en una jugada a valor parat que bueno, és fan una segona jugada, mos fiquen un centre i perdem un poc les marques. El primer error, realment, que jo crec que cometem a nivell individual i aquest partit, i en fan el valero. Després, en el segon temps, sí que de veres que, bueno, en el resultat ja en contra, sí que decidim anar un poc més avant, comencem a tindre un poc més de valor, comencem a tancar l'equip rival en la seva àrea, i en quan millor estàs, quan més perill estàs creant, fas un penalti molt tonto, que és un penalti claríssim per l'altra part. Però, bueno, un altre error individual, defensiu, i ens fan el 2-0 i vamos, el partit no és que s'acabe, perquè tens teves ocasions, tens alguna ocasió per fer algun gol, clar, però no, ja el dic, un equip molt defensivament molt, molt, molt ben treballat, molt prop de la seva àrea, i va molt, molt complicat.
1: Serà un equip dels que hi ha que tindre en compte al llarg de la temporada l'Atlético Chella, que sabem que té qualitat, la veritat. Míster, com valorem aquestes tres primeres jornades? Hem tocat tots els pals. Vam empatar el primer partit davant el Castellar Oliveral Pobles del Sud, vam guanyar el segon partit i este tercer l'hem perdut. Com estàs veient les coses i com estàs veient aquesta segona valenciana?
3: Pues bueno, primer el corregis, perquè primer va ser contra el Benetusser, no contra el Castellà.
1: Ai, sí, disculpa'm, tens tota la raó del món.
3: La veritat és que ho parlàvem ahir en el entrenament. Bueno, sí que de veres que la nostra obligació és buscar ja aquesta regularitat, no?, a nivell de joc i també a nivell de resultats, perquè en tres partits, tres resultats distints, no és una cosa que considerem positiva. Però la realitat és que accedim a una categoria nova, una categoria més exigent, una categoria on tots els equips tenen cosetes, tots els equips fan les coses bé, en equips molt, molt treballats, i la realitat a nivell de lo que ha passat en cada partit és que jo crec que mereixem més punts els que tenim. En el primer partit el deber és que eixim, bueno, pues un poc, primer partit de en la categoria, eixir un poc en la caraja, però crec que fem un segon temps molt bo, que crec que em deixen guanyar. Tenim hasta 5 o 6 ocasions claríssimes que no ens perdem, que crec que vam fer moltes coses per a guanyar, moltes coses bé per a guanyar, sobretot en la segona part. El segon partit, bueno, guanyes a casa 4-2, un partit en el que tens ocasions que no estàs bé defensivament, però és molt, molt superior, sobretot en valor. En el que fa, després és un bon joc, encara que la sensació que el dona és que encara va el cap va més ràpid que les cames, vols fer moltes coses, vols empatar molt ràpid, vols... No estàs jugant a un joc al que estàs acostumat des de l'últim any. Probablement per el context i probablement també per la qualitat de l'equip rivals, però que en el moment en el que trobes un poc d'espai on tu pots jugar, on tu pots ser protagonista, eres molt superior. En valor eres molt, molt superior. I ja el dic, aquest últim partit, la veritat és que jo crec que el més just hauria sigut un empat, però bueno, al final... També és cert que els errors individuals a nivell defensiu sí. Estan costant molt car, ho parlàvem ahir, que d'on fas un error així com ets un error i el davanter de l'equip rival no falla. És clar, bueno, la resolució final és que has competit cada partit, cada segon, cada minut, que t'ha faltat sort en els moments clau i que els teus errors estan castigant-te molt.
1: I es paguen els errors. És que és molt important i és algo que vinc parlant en tots els entrenadors de totes les categories, Puc anar des de la tercera federació fins a la tercera valenciana. Ja sabíem, bueno, i sabem que en el món del futbol doncs els detalls marquen la diferència en moltes qüestions, però sí que és de veres que a molts equips estan pensant en això, les errades, en punts, en moments del partit inflexius, no?, per al que és el desenvolupament del propi enfrontament, però clar està que, bueno, estem en la jornada número 4 de competició i que, vamos, queda moltíssim. Esta setmana com es presenta, Miquel, pel que fa a entrenaments?
3: Pues bueno, la setmana recuperem ja els entrenaments a nivell normal, entrenem 3 dies. Ja el dic, recuperem a molts jugadors, afortunadament, jugadors molt importants, com Jorge Esparza, per exemple, que va ser l'any passat un dels nostres abanderats, per dir-ho d'alguna manera. I per si està així, ja altra volta, i bueno, és que estem un protocol, jo estem un poc lesionats, també van tornant, sinó que crec que esta setmana ja per fi tenim a tota o que tota la plantilla disponible.
1: Doncs bé, ens alegra moltíssim escoltar això. La veritat, i davant l'Apolo, com ho veus, tornem a jugar en casa i la importància del vostre camp com a fortí al llarg de la temporada, vamos, vital, no, lo següent.
3: Sí, no, bueno, sí, siga qui siga el rival, crec que el sumar en casa de 3 va ser molt important perquè bueno, és un camp gran on es permet jugar al futbol, on la gent ens recolza molt, on n'ha que fer-se forts. I, bueno, l'Apolo és un equip que de moment no està demostrant que siga millor que nosaltres. El hàndicap d'enguany és que sí que veus que està costant-nos molt buscar informació sobre l'equip rival, preguntes, busques, demanes partits, demanes vídeos, i està sent un poc complicat, sinó que centrar-se en nosaltres. Crec que serà positiu si som capaços de fer-se amb el valor, si som capaços de ser un equip que maneja el valor, que toca ràpid, que és capaç de circular en rapidesa i que després defensivament estem bé tras pèrdua, estem bé, som contundents en les dues àrees. I bueno, no vull aventurar-me a dir-te que som superiors a l'Apolo perquè portem el dic 3 jornades i no saps massa bé els altres equips com estan, però sí que crec que tenim una bona oportunitat per a sumar 3 punts i fer un bon partit i ficar-se un poquet més, guanyar un poquet més de seguretat en el seu lloc.
1: Punts importantíssims de cara a final de la temporada, perquè després els enfrontaments que recordem en el calendari quan mirem enrere. Entrenador, com sempre, un plaer xerrar amb tu. Gràcies.
3: Moltes gràcies, Tomàs.
1: Okay. Ja arriba el moment d'acomiadar-nos. Com sempre, gràcies per estar al nostre costat. Que tinguin una meravellosa jornada.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts a aquest espai d'informació de proximitat en la vesprada d'este dimecres 14 d'octubre. De seguida anem amb l'entrevista d'avui. Avui el nostre convidat és l'alcalde de l'Olleria. Va a parlar-nos d'ajudes per a la rehabilitació del casc històric del municipi. Però, a més, anem a conèixer eixa previsió meteorològica. També tindrem les veus de la vall, avui amb Juan Antonio Alcaraz, i eixa última hora de la informació de proximitat, la que es referís als pobles de la vall d'Albaida. Un consell, i saludem a Ramon Vidal.
3: Este dissabte 17 d'octubre vine al Parc Mestre Ferrero. Arriba tic-tac al parc. Viu una gran jornada familiar amb bici, ruta, tallers, castells inflables, contacontes, ritmes del món i l'espectacle itinerant Doz amb batucada en viu. Totes les activitats són lliures i gratuïtes. T'esperem. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
2: A l'entrevista d'esta vesprada parlem d'ajudes econòmiques per a la rehabilitació d'edificis i de cases, de vivendes al centre històric de l'Olleria, ja que l'Ajuntament ha convocat un consell veïnal per a este dijous 15 d'octubre per la vesprada al Saló de Plens Municipal per informar el veïnat sobre aquestes subvencions. Per parlar del consell veïnal i d'aquestes ajudes, aquesta vesprada ens acompanya l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal. Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Encantat.
2: Igualment per a nosaltres. En primer lloc, alcalde, en què consisteixen aquestes ajudes per a la rehabilitació d'edificis al centre històric de l'Olleria i quin és l'objectiu principal que es marca l'Ajuntament amb aquesta iniciativa?
4: A veure, esta és la tercera edició que fem d'ajudes per al casc antic, per a la rehabilitació del casc antic i també per a ajudes per a accessibilitat, no?, a persones amb mobilitat reduïda en tot el poble. Aquesta reunió estarà composada per l'alcalde, que és regidor d'Urbanisme, i com no també per les tècniques municipals per a poder explicar aquest projecte i també poder donar alguna explicació si fora en qualsevol tipus de dubte que això comporta, no? I bueno, pues és la tercera edició, com he dit, i es reparteixen uns diners i si es compleixen els requisits. I bueno, pues la primera vegada va ser un poc la gent no es va enterar molt, però ja la segona vegada que vam fer la segona edició ha estat molt molt demandada i jo crec que aquesta vegada també estarà demandada. És un tema molt important per al nostre cas tradicional, no? Perquè, bueno, pues són unes ajudes que ajuden a pal·liar, no?, i aquesta inversió que s'han de fer en les cases velles sobretot, i com no també pues, a persones amb mobilitat reduïda per a poder llevar barreres arquitectòniques com són banys o són rampes, no?, per a poder accedir. I la veritat que pues, molt contents i la veritat que podien accedir a més diners. Nosaltres, si així no fos el cas que hi haguera més demanda, augmentaríem el pressupost, però bueno, ahí estem, no?, treballant colze a colze amb el veïnat per a que puguen desenvolupar-se pues, noves ajudes, inclús augmentar partida pressupostària i com no també pues, que n'hi hagi més demanda de subvencions i arreglar més cases.
2: Ramon, a qui anirien dirigides? A qui van dirigides exactament aquestes ajudes? Poden sol·licitar-les els propietaris, no?, d'habitatges d'esta zona?
4: Clar, nosaltres el que pretenem és que el casc antic no es quede despoblat, que cada vegada n'hi ha més gent que va a viure al casc tradicional. No és el casc antic tal qual, no? S'entendria més com a casc tradicional, perquè abarca molt de lloc. Estem també estem fent un projecte, que és el pla director del casc tradicional, que està ara en estudi ambiental. Això tardarà un any o dos, segurament, en conselleria, val? Però estem treballant en això. i el que vull és que arribi a tota la gent que visca en el casc tradicional, que pugui arreglar-se la façana, que pugui arreglar-se la teulà, que pugui arreglar-se la casa per dins, que pugui millorar l'eficiència energètica mitjançant canviar els ventanals. I tot això és una sèrie de requisits que n'hi ha en les ajudes que van destinades a tot el veïnat, no? Tant a cases particulars com finques i comunitats, no? Perquè també n'hi ha finques de comunitats de propietaris dins des del cas tradicional. I això és el que vulguem, no? Vulguem donar la màxima difusió per a que puguen adherir-se i que puguen, a part de la bonificació de l'ICIO, que portem ja 4 o 5 anys fent-ho o més, que l'ICIO està bonificat el 95%. Per tant, uno pot traure's la llicència corresponent amb total tranquil·litat perquè sap que va pagar un 0,05% de l'ICIO, no? Que és pràcticament res. Igual com per a les barreres arquitectòniques, en tot el poble també està bonificat l'ICIO en el 95%. Per tant, creiem que és una resposta a la demanda, no? de la gent, i el que esperem en aquestes ajudes és que s'incrementi més les reformes en el cas tradicional.
2: Ramon, quin pressupost ha destinat l'Ajuntament a aquesta convocatòria i quin és el que pot interessar-li més, no? a la gent, a aquestes persones afectades? Quina és la quantia de les subvencions o fins a quina quantitat econòmica podria
4: arribar? Fins a 8.000 euros en 5 anys. És a dir, si jo avui enguany redacte el projecte de reforma de ma casa, comença les obres a l'any que ve i acaba a l'altre, tinc fins 5 anys, en caràcter retroactiu, 8.000 euros. I en caràcter retroactiu, és a dir, el que s'ha fet la casa fa 5 anys, o una reforma fa 5 anys, i encara no està en aquestes ajudes, poden adherir-se també, perquè també entrarien dins de la convocatòria en 5, és a dir, fent-se l'obra fa 5 anys, aquesta convocatòria encara no existia, i també pot beneficiar-se de tot això. Pot entrar projecte de redacció de la reforma de la casa i totes les altres coses que ja he dit abans. Fins a 8.000 euros.
2: Perquè és important impulsar la rehabilitació del centre històric. Quines necessitats heu detectat i com poden contribuir? També poden contribuir aquestes ajudes a millorar la imatge i les condicions del casc antic?
4: Clar, sobretot el que pretenem és que sigui un casc antic més bonic, no? Més agradable, que es complisca la normativa, que la normativa és normativa estatal i també autonòmica, perquè estem en un cas tradicional, hi ha que respectar una sèrie d'ornamentació que també està en el pla general, arreplegat en la normativa estatal i autonòmica, val? I hem de complir una normativa, no podem fer el que nosaltres vulguem perquè no ens ho permetís a l'Ajuntament, val? Perquè trencaríem una estètica, això està aprovat de fa molts anys i continua estant en vigor, no? Això molta gent, la gent renega de que no pot fer-se una porta de cotxera o alguna cosa així, no? Però, bueno, nosaltres ho expliquem i per això també donem aquestes facilitats als veïns i a les veïnes del poble, no? I sobretot perquè sigui un poble més bonic, que no caiguin les cases, que la gent vagi a viure al casc antic, que busque la tranquil·litat dels carrers, els carrers que no passen molts cotxes, que puguen tornar a córrer per estos carrerones els xiquets, que puguen jugar sense tindre por a eixir al carrer, a jugar al baló o al pilla-pilla, no? Que torna a estar viu el casc tradicional, el casc antic, i que les cases estiguen lo més ben conservades possible.
2: Com dèiem abans, este dijous heu convocat un Consell Veïnal per explicar tots els detalls d'aquestes ajudes, o com deies, explicar aquests dubtes que puguen tindre el veïnat. Què els diries a aquests veïns i veïnes de l'Olleria que ens estiguin escoltant ara?
4: Pues jo us dic que vinguin a la reunió, o si no poden vindre, que saben que tenen a l'Ajuntament per al que necessiten, i qualsevol explicació, qualsevol dubte, que no dubten en vindre a l'Ajuntament a resoldre els problemes, i que estarem treballant colze a colze per a millorar el nostre poble i sobretot el nostre cas tradicional, que hem de cuidar, hem de mimar i sobretot que hem de mantindre, no?, en les millors condicions possibles.
2: Ramon Vidal, alcalde de l'Olleria, moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Allí estarem demà a les 6 de la vesprada. Moltes gràcies.
5: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
6: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
5: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
6: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
7: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
2: Moment de la secció d'opinión. Anem amb les veus de la Vall. Avui amb Juan Antonio Alcántara.
8: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
9: Algú de vosaltres s'ha preguntat alguna vegada quan comença la festa? La festa comença en l'Alardo? O unes hores abans, en l'entrada de bandes? O en l'acte del pregó? O tal vegada ese mateix matí en l'esmosar de la llàgrima? O una hora abans, en la missa de difunts? Comença l'últim sopar de comparsa? O tal volta el primer. Segurament començarà en la publicació, quan alcalde i president diuen allò de dames i cavallers, estem en festes. O tal vegada quan es van provar el vestit de negre que portarem el dia a l'entrar. O quan ens el van dissenyar, efectivament. No sabem dir quan comença la festa. I la raó és molt simple. La festa la vivim tot l'any. Perquè la festa d'enguany comença 15 segons després d'haver-se acabat la festa de l'any passat. 15 segons... El temps justet per alenar, omplir els pulmons d'aire i tornar-nos a escabussar en la festa. Tot ens parla de festa i a tot li trobem una relació en la festa. Quan escoltem les polques i valsos en el concert d'any nou, sempre pensem que un concert de música festera és millor. O quan vegem un cowboy en una pel·li de l'oeste, ens ve al cap que podria ser un bon cap batidor. Sí, és probable que em deixi portar un poc per la il·lusió i veig a festa per tots els llocs. Però no em negaran que un poc de tot això també ens passa a tots de vegades. Si voleu, continuem xerrant la setmana que ve.
2: Gràcies a Juan Antonio Alcaraz per la seva col·laboració. I anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc. Bona vesprada.
10: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Seguim amb temps inestable este dijous ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Els cels marcant de nau, prou nuvolositat. Veurem també ullades de sol i no descartem que pugui caure algo de pluja. En principi, feble i poca cosa. Les temperatures segueixen sense canvis significatius i els vents es mantindran amb la component marítima com a predominant. Ja divendres, temps més tranquil, puja les temperatures, però ull de forma efímera, a l'espera d'un canvi de temps ja a partir de dissabte.
8: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
2: I precisament eixes previsions que, com ens deia el nostre meteoròleg, apunten a un canvi important a partir del cap de setmana, amb una baixada notable de les temperatures. Demà ens ampliarà eixa informació i l'arribada d'un episodi de pluges que podria prolongar-se diversos dies. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, encara és pronta per concretar la intensitat i la distribució de les precipitacions, però el sud de la província de València podria ser una de les zones més afectades. Este canvi de temps ja comença a tindre conseqüències en l'agenda del cap de setmana a la comarca. La primera activitat afectada és la mostra d'artesania de Bèlgida, que s'ajorna al cap de setmana del 23 al 25 d'octubre per aquestes previsions meteorològiques. Diego Ibáñez és l'alcalde.
11: Tenim molts actes contractats, músics, ús de música, el castell de focs artificials que ja vam suspendre en les festes patronals per l'alerta de risc d'incendis, i a banda els expositors de les paradetes que també ens estaven cridant a veure si anava abans, si ho paraven. Hem decidit aplaçar-la per al cap de setmana següent per a també clarificar un poc a tot el món.
2: Molta logística i molts dubtes, motius més que suficients per ajornar l'esdeveniment.
11: Estàvem tots un poc cridant-nos per veure què anàvem a fer i davant de les previsions hem decidit no esperar més. Hem pogut esperar un poc més, però clar, la gent també necessita planificar-se si té altres coses i hem decidit que el millor era aplaçar i al cap de setmana següent, del 23, 24, 25 d'octubre, esperem que el clima ens respeti i ens deixi portar avant la fineta amb total normalitat.
2: Allà lo de Malferit, l'Ajuntament i l'organització es reuneixen avui per decidir si mantenen la segona fira del vi i gastronòmica, prevista també per a aquest dissabte 17 d'octubre. I Bocairent ha decidit, també per l'horatge, aplaçar per a més endavant la Fira del Comerç prevista per a aquest cap de setmana. La regidora de... encarregada de l'esdeveniment és Mariluz Pascual. Escoltem.
12: És una decisió que hem pres amb responsabilitat perquè volem que la fira es pugui gaudir en les millors condicions, tant per als comerços participants com per totes les persones que ens visiten. Ens sap greu haver de fer este canvi, però considerem que és la millor decisió. La nostra intenció és poder celebrar la fira més avant, amb unes condicions meteorològiques que ens permeten gaudir-la com es mereix.
2: Com dèiem, és Mariluz Pascual, la regidora de Dinamització Comercial de l'Ajuntament de Bocairent. I canviem de localitat, perquè Ontinyent ha reprès les caminates saludables del programa municipal Ontinyent Camina, amb més de 150 participants en l'inici de la segona edició, una xifra superior a la enregistrada la temporada passada. La iniciativa, que va començar al febrer, ofereix rutes de 3 a 4 quilòmetres cada dimarts a les 10 del matí, amb eixida des de la Casa del Denme. Les caminates duren aproximadament una hora, estan obertes a tots els públics i no requereixen inscripció prèvia. La regidora de Sostenibilitat i coordinadora de la Casa del Delme és Sayo Gandia.
13: Tenien el primer dia ja va acumular a vora 70 persones, ese primer dia, en la primera convocatòria que van fer, i bueno, i ahir va ser la sorpresa la quantitat de gent que va vindre i moltíssima gent nova, gent que ja és fidel al programa, però molta gent nova que va voler adherir-se.
2: Bocairent acollirà demà la cloenda de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026, una edició centrada en l'adaptació als canvis i reptes que afronta la indústria de la Vall d'Albaida. La jornada començarà a les 9:30 del matí i es realitzarà a la sala Joan de Joanes amb una taula de conclusions en què participaran els alcaldes de Bocairent, Xavi Molina, Ontinyent, Jorge Rodríguez, i l'Olleria, Ramon Vidal, junt al president de Cuebal, Javier Cabedo. A continuació, la professora de la Universitat de València, Maria José Baño, oferirà una ponència sobre cooperació i innovació social per transformar els territoris industrials. Vicent Donat és el secretari general de Coeval.
14: Estem molt contents i tenim molt agraïts de l'assistència que ha hagut a totes les activitats, a les dos que han fet. Molt contents i tenim molt agraïts de l'assistència que ha hagut a totes les activitats, a les dos que han fet i l'interès que n'hi ha per estar